Avui també ha eixit el sol i me'n recorde de vosaltres. El temps d'ací és fred i fosc, exiliat, sense paraules.

afluixant l'aigua del molí. Si sembres alegria, viu el gol de cada dia. L'amor per companyia.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

cançó d'amor. Potser em perdré pels teus carrers fins que apareguin els acords, o faré igual que fan els gats quan la lluna no els deixa aquí, i pujaré dalt del terrat per veure que bonica que és. I no caldrà que busqui un nom de dona. Tindré prou amb el teu Barcelona. Escampats pels teus racons i els petons que no he pagat, els amors que m'he perdut, les històries que no puc explicar.

racons i els petons que no he pagat, els amors que m'he perdut, les històries que no puc explicar, les històries que no puc explicar.

0: I ara donem pas al nostre enviat especial des del centre de Barcelona, Gerard Quintana. Bona tarda, Gerard. Gerard?
1: Sonen cornetes de fira al carrer, desafinades cançons sense temps. Hi ha un gos que aborda l'església del Pi, Santa Maria, Verge, Mare de Déu. Hi ha un tio que riu, n'hi ha una a la creu, i un altre diu, si no ho veu, no s'ho creu.

0: Ràdio Arrels.
1: A Puigcerdà, 93.1.
2: Unes copes. Un poc de fum. Una làmpada vermella i flaixos de tele muda a les parets. Aquí, davant del foc. Em sento bategar les galtes i vaig cansès com una teia. No sé si sóc en un pou, en una cisterna.

ajagut al sofà, si està bé en aquesta cambra. Lluny de qui sap què. La profunditat de sons ancestrals navega per nervis destensats oxidant radis de síntesi alquímica. Pedres roges, gemecs encesos, la brasa del pecat, somorta sota una fina capa de cendra.

La cançó que escoltareu l'ha feta Guillem de Fac, més de mig manacorí i fill d'Antoni Cremat. La va fer a Son Coletes, una hora baixa de març. Déu vulga que per molt d'anys pugui anar-hi caminant. L'any 1450 pitjor fou que el de sa fam. Els rics mengen pa de xeixa, diuen ses dones plorant. Els rics mengen pa de xeixa i per nosaltres sols no hi ha mestall. Lo tort ballesteu escolota i li han deixat.

anaven els nobles aquí al matàs. Feren venir mercenaris, moros,

de sang. I era una colla de beure. Tots eren manacorins. Si ho eren els condemnats, també ho eren els botxins. Primer mataren amb mates, i llavors amb fullana, i en Gil, en Nadal, en Mascheró, en Guinovart, i en Fornit, i l'Otort Ballester el penjaren escorxat de viu en viu.

Després d'aquesta endemesa, tot romangué com abans. Els pobres més boca closa i més vídues plorant.

0: Radio Arrels, a Font Romeu, 93.1.
1: Radio Arrels.
2: A Relleu, 95.5.

auf dem Weg und du an mir Rand. Sonne.

Radio Arrels, a la Llagona, 93.1.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Rodés, 95.5.
2: Comença a fer flexions des que vegis que venen a buscar. I exentint del seu cotxe camuflat, demana perdó. Els cap heroi ja t'ho faran saber.

0: Ràdio Arrels. Són les 7.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
3: Una hora 100% en català.
2: Ràdio Arrels.

0: Radio Arevs, a Prada, 95.5.
1: Radio Arevs,
2: a Egat, 93.1.

Beautiful guy by the sign. He was a...

0: L'Hora, 100% en català.
1: A Ràdio Arrels.
2: I carregats de bons propòsits, ara Ferrans a un clau roent,

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8.
3: Ràdio Arrels. En FIAC 95.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
4: Era més bonic el meu país.
5: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. Jordi Savall, que és probablement el músic català

0: amb la sensibilitat. I la sensibilitat s'entén o no s'entén, no cal anar a estudiar lloc per tenir sensibilitat. I em penso que això és una de les qualitats importants de la nostra natura humana, de poder-nos exprimir amb els nostres sentiments i sentir les coses amb la nostra sensibilitat.
1: El Jordi Savall s'ha destacat durant molts anys per la descoberta de músiques. Com se fa això de descobrir músiques? Cal remenar arxius?
0: S'ha de tenir moltes ganes, molta paciència, molta curiositat, remenar moltes partitures, llegir-les, escoltar-les, imaginar-se-les. I bueno, doncs jo, des que sóc estudiant de música, una de les coses que sempre m'ha fet més, podríem dir, més peresa, més recança, ha sigut tinguer de fer sempre la mateixa peça que havia fet el meu company, que havia fet el meu mestre, que havia fet els grans. Aquesta repetició d'una cosa que s'ha fet sempre també és necessària, però no és suficient. Per mi no era suficient per alimentar la meva passió per la música. Jo necessitava descobrir altres coses. I un dia, per casualitat, vaig descobrir tocant el violoncel que hi havia músiques molt interessants de Marc Magué i d'altres compositors. I més tard, un dia que estava a París, vaig descobrir a la Biblioteca Nacional que hi havia muntanyes d'aquesta música. I en aquell moment va ser com vaig decidir que em dedicaria a la viola de gamba, perquè hi havia tot un terreny realment molt important. I al cap de 20 anys, de 26 anys exactament, estic començant doncs, a poder dir el que vaig decidir valia la pena.
2: El músic Jordi Savall a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels, a Perpinyà, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Els camis i baix del Casal del Conflent.
3: L'encantada del Lanós.
2: Adaptació Didier Pairé, il·lustracions Irene Pereira.
3: Ja s'heu sentit parlar d'aquestes dones sobrenaturals que són les encantades? S'anomenen també fades, dones d'aigua o dones de fum. Si és pas el cas, vos puc dir que són joves, boniques i bondadoses, totes vestides de blanc. Viuen en les profunditats dels boscos, a dintre de les coves o a prop de l'aigua, fonts, riberes i estanys. Tenen el do de preveure l'avenir i el temps que farà. Passen llargues estones a rentar llur roba immaculada i les tenen de nit a la claror de la lluna.
4: On diu que si qualcú es pot arribar a robar un d'aquests teixits encantats, sigui una estovella o un macadoret, tindrà la sort, la fortuna i la felicitat assegurades per sempre. Ara, una altra manera d'hi arribar, per un home, és que una encantada s'enamori d'ell. És el que va passar amb ells i que vos contaré ara. Al vilatge hi havia un jove i galant pastor que cada primavera manava el seu magre escamot de fedes i cabres a pasturar cap a l'estany de l'Anós. Se deia que en aquells paratges d'alta muntanya hi havia encantades, especialment a l'illot que hi havia al mig de l'estany. Un dia de Sant Joan, el pastor, que s'havia adormit sul pedrís davant de la seva pobra barraca de pedra seca, va ser despertat pel soroll inhabitual que feien les esquelles i les borrumbes del ramat.

0: obrint els ulls, va veure davant d'ell una minyona força bonica, amb la cabellera rossa i els ulls blaus, engalanada de blanc, que se'l mirava tendrament.
1: Fa 2 hores que t'espii dormir. Cada Sant Joan ho faig i apareixen els teus somnis. Avui és el primer cop que me veues de debò. Sé que ets un bon minyó i estic molt enamorada de tu. Si te vols casar amb jo, te donaré amor, riquesa i felicitat per tota la vida. Més abans, tindràs de superar les 3 proves que te proposaré.
0: Embadalit, el jove va acceptar.
1: Escolta bé, demà te tindràs de presentar davant meu, ni a peu ni a cavall.
0: El pastor rumia que rumiaràs tot el reste de la nit i l'endemà, a trenc d'alba, se va presentar davant de l'encantada, a cavall d'una cabra amb els peus que fregaven el sol.
1: Bé, has reeixit la primera prova. Més difícil ara. Demà te vull veure arribar vestit i despullat a l'encop.
0: Després d'una llarga reflexió, el minyó va arribar en les bromes matinals, el cos cobert amb la xarxa que li servia per pescar les truites de l'estany. Portava pas res a sota.
1: Molt bé, ets eixurit. Has trepat la sola bona solució. Sabes que és pas acabat. Demà te caldrà aparèixer davant dels meus ulls, ni dejú ni atipat.
0: Un veritable trencacaps encara. En despuntar el dia, el jove va arribar amb les galtes inflades. S'havia posat dins la boca una noga a cada galta.
1: Has guanyat, ets molt guapo, més ets també molt intel·ligent. Te mereixes ser el meu espòs. Nos maridarem l'any vinent i tindràs totes les riqueses que desitjaràs.
0: A la tardor va arribar l'hora de baixar de les muntanyes del Carri. L'encantada va dir al seu promès:
1: jo me quedaré aquí encara un hivern, al palau que hi ha al fons de l'estany, amb les meues companyes. Més te vull regalar un ric present. Sigues ben atent. Mentre baixaràs amb el teu escamot carol avall fins en veig, mai te tindràs de girar, passi el que passi, sentis el que sentis.
0: Tot baixant, el pastor va començar a sentir guinyols, tindarelles i un trepig que s'anava fent més sorriós a mesura que s'apropava del vilatge. Quan va arribar al pati de la mesada, va pas poder resistir i se va girar. Un ramat immens de fedes, vaques, bous, brous i cavall el seguia. Una part ja havia entrat, més totes les bèsties que encara eren a fora van desaparèixer d'un cop. Diuen que calques van quedar encantades, transformades en roques de formes extravagants. Malgrat tot, el bestiar que havia pogut entrar ja constituïa una riquesa inesperada. A la primavera, el pastor va tornar a les jasses del Lanús, on va passar un estiu feliç amb la seva promesa. Al setembre van baixar junts.
1: Ara me quedaré sempre amb tu, amor meu. Tindràs pas de tornar a les pastures de la muntanya. Sem rics, encara més ho serem i passarem una vida agradable a la casa d'en Veig. Una sola cosa. Per més enfadat que siguis, mai me tindràs de tractar de dona d'aigua o de dona de fum, perquè una encantada mai ha de ser anomenada pel seu nom.
0: el casament va tenir lloc a Sant Fructuós de Brangolí. Va ser esplèndid. Els anys van passar alegres i la parella va tenir dues nines. Un estiu, que el pastor s'havia absentat uns quants dies per anar a recuperar ramats a l'Alt Urgell, l'encantada, que en sabia molt de les coses del cel, va fer segar els camps de blats encara verds i ho va fer transportar tot al graner, en se dient que era millor tenir blat de poca qualitat que cap gra de blat. Tothom se reia de lo que viure.
1: Quan el marit va tornar, se va enfurismar força contra la dona.
0: Ets una encantada, una dona d'aigua, una dona de fum!
1: Ella va desaparèixer a l'instant per la xemeneia en un núvol de fum. Poc després, un violent temporal amb una grossa pedregada, com mai s'havia vist a la contrada, va destrossar completament els camps dels altres pagesos que van perdre tota llur collita.

0: Tot i això, dos cops a la setmana, quan el seu marit hi era pas, l'encantada tornava a casa per fer l'endreça, la cuina i se cuidar de les nines. Quan l'home arribava, trepava el repeix preparat sus la taula i les nines ben netes i curades. Un dia, el marit va demanar a les nines que lliguessin amb un fil la faldilla de la mare, per pas que s'escapi. Ho van fer. Quan el marit va entrar a la cambra, l'encantada se va transformar en aigua i se va escórrer pels forats del planxer. Va pas tornar d'anys.
1: Vençuda per enyorança, un dia l'encantada se va vestir de pagesa i va demanar l'hospitalitat a la mesada. Quan va entrar a la cuina, la seva filla gran, que feia bui a la llet, la va reconèixer i va quedar esbalaïda. Just el temps que calia perquè la llet buient s'abassés a fora de la cassola.
0: Mal presagi! Llet t'escampes, jo també m'acampi.
1: Va dir l'encantada abans de desaparèixer per sempre més. Segur que l'encantada va tornar a l'illot de l'estany de l'Anús, avui dia recobert per les aigues, o bé al rec de les encantades que encara existeix. Hom diu que, malgrat tot, va continuar de protegir el seu marit, la seva mainada, la casa i tots els béns, prats i ramats de la família. I mai ningú va faltar de res a cal cavaller d'enveig.
0: Catacric, catacrac, el compte és acabat.
1: Catacrac, catacric, el compte és finit.
2: Era l'encantada del Lanús amb les veus d'Anabel Cerdans i de Felip Durandeu del Casal del Conflent.
3: La il·lustració musical interpretada per el quartet Vivancos va ser gravada a Vilafranca de Conflent durant el Festival Pau Casals 2024.
4: Radio Arrels, ara Inés, 88.2.
5: Radio Arrels,
6: a R, 93.1.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Bon dia. Qui diu que Llucifer és sinònim del diable, de Satanàs? Clar, aquells qui, com jo, estimem veure pastorets per Nadal amb aquell servidor d'aquests. Més, no va ser sempre el cas, i ho veurem amb la seva inscripció dins d'un recull poètic de l'artista menorquí i rossellonès Gumersin Gomila. Etimològicament, Llucifer ve de Ic qui lucem fert, és a dir, aquell qui porta la llum. I abans de ser un àngel caigut del cel per haver-se rebel·lat contra Déu, és un sinònim de l'estrella del matí, Venus. En la nota preliminar de l'obra publicada a Barcelona el 1967, però concebuda per Occitània als anys de 1940, Gumersin Gomila escriu: el nom de Llucifer que es troba en aquesta obra no fa al·lusió al drac diable. Abandonant el sentit actual, Llucifer recupera en aquest llibre el destel brillant que tenia en l'antiguitat. En aquell temps, el nom de Llucifer designava l'astre conegut avui per Venus, estrella de l'alba, estrella ponentina, estrella del pastor. S'aixeca llevant abans que el sol segueix aquest durant el dia i s'ajoca a Occident després de la posta. Aquesta és l'obra més ambiciosa del poeta, en paraules de l'Ismael Pellegrí, i compta amb 115 poemes repartits en tres cants, centrats respectivament en Alvèrnia, Provença i Guiena Atlàntica. Dins d'aquesta cosmogonia que trenca amb la lògica representativa d'est en oest, la natura és essencial i el poeta la vol expressar amb un llenguatge nou més enllà de les paraules. En citaré un fragment. Arrenco de la nit un bri de planta i Llucy em diu, tot acostant-se a mi, de què és aquest aroma que m'encanta? I jo, fent-li olorar, li dic així: no és romaní, ni espígol, ni herbassana. Tant és perfum de pobre com de ric. No el pot trencar mestral ni tramuntana. Digues-ne el nom, i jo que no li dic. L'ambient d'aquesta Occitània alegòrica és deserta de persones i fosca, molt fosca, com una imatge del sud de França en mans dels nazis. Ara us confessaré l'origen d'aquest periple. En Gumersin Gomila, en Sindo, acompanyava el meu avi, en Francesc Guastaví, amo del Cafè Continental de la plaça Aragó de Perpinyà, per terres d'Alvèrnia, canviant ampolles de vins i licors per embotits i mongetes. D'una part, el mercat negre, l'estraperlo, i d'altra part, el naixement d'una poesia innovadora i que, de fet, s'inspira en el filòsof francès Alain Chartier, que deia: si j'étais Lucifer, je serais Dieu. Us deixo amb la veu de la cantant menorquina Maria Àngels Gornès, que va saber treure d'aquest recull, que constitueix més o menys la meitat de les poesies d'en Gumersin Gomila, aquell que va saber treure d'aquest recull l'essència més subtil. Que en tingueu un bon dia.

0: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
1: Radio Arrels, a Codelet, 95.5.

0: Sortim de casa.
1: Amb l'agenda de Ràdio Arrels.
0: L'agenda de Ràdio Arrels.
2: Benvinguts a Sant Andreu, al peu de l'Albera. El programa d'activitats d'aquest mes de juny és ple d'esdeveniments culturals importants. El dissabte 13 de juny, concert de cambra que començarà per una conferència a càrrec d'Hervé Raymond, Premi de Roma. Dijous 18 de juny, commemoració de la crida del general de Gaulle a davant de l'Ajuntament a les 11. Dissabte 20 de juny, festa dels comerçants i artesans a les 7:30 amb una paella i concert amb l'orquestra El Dup, al Teatre de Verdura. Diumenge 21 de juny, Mercat de Sant Andreu, de les 9 a la 1, amb animació musical amb el duo Craps, davant l'Ajuntament. Dimarts 23 de juny, Focs de la Sant Joan, a partir de les 4, amb la venda dels ramallets, seguit d'altres animacions musicals, davant l'Ajuntament. I per acabar, el repell i l'encesa del Focs al Teatre de Verdura. Per acabar el mes, del 27 de juny al 3 de juliol, nova edició del Festival de Teatre, us informarem properament del programa. Adiu!
3: Ràdio Arrels.
4: Arrels.

i vet aquí que el semental s'esvera, com borinota al voltant de la llum, com màquina de tren pel nastre o fum, les banyes cap al cel es desespera, la vaca pasturant té les mamelles a punt de rebentar plenes de llet. 15 tàbacs la pica ni aquest fet, torna fuet la seva cua de donzella. A dalt del cel un aguilot ho veu i una guineu vigila la masia. Al Pirineu el sol fa sortir el dia i es

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Vilatges de Conflent. Avui, tercer episodi a Escarú amb Daniel Aspa. Hem acabat l'episodi precedent explicant que les cotes d'altitud de les galeries de mines servien de topònims. I continuem pel carrer de Sant Martí.

0: Continuem aquest carrer. Podem dir que és el carrer principal d'Escaró, aquest? Si traiem, evidentment, la carretera nova.
1: Sí, sí, és el carrer principal del vilatge, perquè és el carrer el més gran que se'n va cap a la plaça del poble, que se diu la plaça Sant Martí. És el més important, no?
0: Aquí arribem a la Font.
1: Sentes el campanar?
0: Sí, sí, l'hem sentit.
1: Veieu, 3 hores i mitja, no? És 3 hores i mitja, és això. Aquí anem a caminar fins a la posta. I també el perroquet. És així que se diu en català, el perroquet. Anem.
0: I no vols parlar de la Font?
1: Me'n vaig explicar la posta i... Adéu, salut, se va.
0: I aquí tenim una casa bonica que ha estat renovada, per això, semblaria que això no és el que hi ha dalt, la part alta no és tot de l'arquitectura d'origen.
1: Oui, és original. Diuen que aquí hi havia una antiga església o com així, una capella. És per això que veus les finestres que són així.
0: I eren així, sempre les conegut així?
1: Sempre les són vistes així. I aquí hi havia la posta i la perruqueria, i doncs me'n recordo ben bé Lucien Vergès i de l'Hermina. I l'Hermina, quan hi havia tot el courrier de la posta, se posava aquí, davant de la porta, de la porta aquí, i les dones al matí, les dones eren tot aquí, i els homes eren al miner, a la mina, i les dones aquí totes. I llavors deia el noms, i doncs a distribuir
0: la carta,
1: i donava el courier a totes aquestes dones que eren aquí. Hi havia un ambient formidable aquí, i les dones reien i tot això, perquè hi havia noms de cops complicats aquí, perquè hi havia noms de família que venien de Polònia, que venien de l'Algeria, que venien del Marroc i tot això. Doncs de cops l'Hermina era pas fàcil per ella de llegir tots aquests noms, i totes les dones se posaven a riure aquí. Hi havia un ambient extraordinari.
0: És una manera original de repartir el correu, eh? No es feia de casa a casa, doncs, es feia...
1: Sí, després se feia de casa a casa i a peu, el Lucien anava a peu fins al Vinalt d'Amunt, que era a poc més de 2 quilòmetres, i l'Hermina, perquè era pensionat de la guerra de 40, tenia una cama amb ferro. I l'Hermina anava cap a Itoa a distribuir el correu, també. I després feien també perruqueria. I me recordi de cops la meva mare, quan hi havia el mercat a Prada, el primer de març, perquè el primer de març era un mercat més important, el primer de caixa de cada mes. I la meva mare de cops anaven a fer esturgirar els cabells a Prada. I el pròxim cop, quan venia aquí, veure el Lucien, sabes, girava al torn de jo i me deia sempre, me deia en francès, me deia ta mère, et ta mère n'hi ha pas, tu fer couper les cheveux. I jo li deia, oui, ah, je le vois. I donc me feia que com, perquè aquest home li agradava també d'esquetzar els cabells per la gent d'aquí, i donc li agradava pas massa que a les mares anaven amb la minada a esquetzar els cabells a Prada.
0: tornem donc, a fer aquesta descripció, quan hem dit que no era originari, finalment el Daniel Aspa em diu que sí, hi ha dues finestres i per sobre hi ha uns triangles, una mica com se fa en altres regions de França. Continuarem cap a la font de Sant Martí, on Daniel Aspa, al Vall d'Escaró, el nostre guia, té molts records.

i més malalta. Tot és fosc als entorns. Els ulls cerquen a terra un lloc per descansar.

giraran. Només sap el desori i el crit va pujant. És un vals com un altre, però és fet per ballar sol. Una dansa salvatge que no sap lo que vol. Tambores per la cambra,

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Ràdio Arrels. Són les 9.
2: Ràdio Arrels. El volum 88.2.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
5: Avui som a Santa Maria del Camp, o el Monestir del Camp, situat a la comuna de Passà, però tocant al poble de Vilamulaca, al Rosselló. La llegenda diu que aquest monestir es va aixecar a petició de Carlemany, quan aquest va passar per la zona tornant de la batalla del Coll de Panissars, el juny del 785. Segons la tradició, les tropes franques estaven acampades a dues lleues de Passà i cercaven insistentment una font. Un soldat va clavar la seva espasa al llit d'un riu sec. L'aigua va brollar tan abundosament que va poder veure tot l'exèrcit. I Carlemany, en agraïment a la Mare de Déu que havia socorregut l'exèrcit, va demanar que se li bastís una capella en aquell indret. Tot i això, el priorat és físicament almenys dos segles posterior a aquell fet bèl·lic, cosa que sembla desmentir la llegenda. En tot cas, el monestir

0: Acabem de sentir la cançó Calling England Home d'Anthony Joseph, que va actuar en el festival Jazz a Passar l'any 2019. Tornem en el proper episodi amb altres catedrals de la música de Catalunya.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, a Bages, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'Enderrock. Laura Bertran.
3: El 31 de maig del 1995 neix Clara Fiol Dols del grup Marala. És una cantautora i poeta mallorquina. Comença la seva relació amb la música de ben petita com a alumna de l'escola Irineu Sagarra de Palma i formant part de les joventuts musicals de l'Universitat de les Illes Balears. L'any 2013 va obtenir el grau professional de dansa clàssica després de 10 anys d'estudis al Conservatori Professional de Música i Dansa de les Illes Balears. Després de traslladar-se a Barcelona, va ampliar els seus estudis musicals. Comença com a alumna de cant de jazz al taller de músics Escola Superior d'Estudis Musicals, on Clara Fiol acabarà com a professora de cant, així com tècnica vocal de l'Escola de Veus del mateix taller i del cor Mas Gospel. Forma part del trio vocal Marala, amb Selma Bruna i Sandra Monfort, i junt amb Joan Baibona a la guitarra interpreta temes propis amb música vinculada a la cançó tradicional mallorquina o encara a la cançó d'autor. Escoltem Bona nit, Blanca Roseta, del seu disc Refilàs.

0: Fins aquí, bona nit, Blanca Roseta, una cançó de Clara Fillol.
1: Radio Arrels, Alenyà, 95.

0: tots iguals, en alumne i mestre.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
4: Caragols a la llauna, vinagreta clapejada d'oli, carn de corder i llonganís a la brasa, pebrot verd, pebrot vermell, albergínia i tomàquet escalivats, pa torrat i un destacament d'alls. Aquest era l'àpat que, any rere any, preparava la Teresa per celebrar el sant del seu fill. Ho feia consciència, encenent el foc dues o tres hores abans, toquejant els cargols escumosos a cada minut, mirant que estiguessin fets pels quatre caps i cantons, apartant els troncs quan fos l'hora, escampant les brases per fer jaç a l'escalivada i a les graelles, girant la llonganissa i la carn amb cura, per deixar-les al punt, amb una mica de suc a dins, mai resseques. La Teresa deia que la carn massa cuita, com la massa crua, no valia res, i que, com més bona era, era feta i menjada. Per aquest motiu, mai no començaven a dinar fins que no acabava de coure l'última costella i l'entrava, amb la resta de la carnada, a la taula parada, guarnida i aromatitzada per a l'ocasió. El carreuet va passar-se tot el dinar gairebé en silenci. Sentia com la mare recordava amb emoció el seu germà, que es deia com ell, i que feia més de 10 anys que era mort. Deia allò de sempre, que l'oncle es va ficar entre cella i cella que el seu nebot es diria Joan, o ell no seria el padrí, i que al final van haver de claudicar. Ella i l'home li volien posar Ramon, perquè abans les normes eren unes altres. Oli en un llum, de Ignasi Revés, publicat a la editorial Fonoll.
3: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
5: Ràdio Arrels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
2: Joan Lluís Mas, bon dia.
3: Bon dia, Miquel.
2: Avui ens has portat una dita que relativa a l'oli. Quina dita és?
3: Sí, és relativa a l'oli i també té un segon sentit, com la gran majoria d'aquestes dites, que s'arrelen realment dins la pagesia, dins el treball del camp i tot això, perquè era primordial abans, ara també, però perquè mengem cada dia, però ara, el contacte, el que ha canviat és el contacte amb la ruralia, el contacte amb la terra, que s'ha allunyat avui. I doncs, t'agrada l'oli a tu?
2: Sí.
3: Sí? Te fas llesques de pa amb oli?
2: Sí, sí, sí.
3: Doncs segurament si te fas una llesca de pa amb oli, de quan en quan t'anuntes els dits, no? Una mica.
2: Sí, una mica.
3: Aquí la dita diu: qui oli toca, els dits s'anunta.
2: Però això té un sentit més enllà de que jo
3: que toquis
2: esmorzi
3: oli.
2: Amb oli. Clar,
3: o la gent dels molins, que evidentment tocaven oli cada dia, devien tenir les mans ben untades. Això vol dir que s'utilitza sobretot per la gent que fan diners, que manegen força diners, encara que no siguin diners seus, per exemple, sempre una part o altra se la queden. I doncs això se diu pels diners. Qui oli toca, els dits s'anunta. Compta amb la gent que maneja amb força diners, se fan el carbassú de costat.
2: I precisament per l'oli, aquí al Conservatori de l'Associació Terra dels Avis teniu bastants estris i coses de l'oli. Aquí a la mà tinc un...
3: Una llosa?
2: Una llosa. Què és?
3: Una llosa.
2: Llosa.
3: Una llosa.
2: Per què serveix això?
3: Ah, serveix per... exactament, si pas a quin moment se'n servien, serveix pel procés de l'oli, pot ser per treure escuma, pot ser alguna cosa així, doncs és una llosa força ampla, però que és bastant planera, ja veus que és pas funda,
2: sí.
3: És una mica funda, just, però és possible que servís per treure escuma o alguna cosa així, o simplement per treure una part de l'oli i tastar, més aviat per treure escuma, suposi.
2: I el mànec és ben petit, per tant, em sembla que els dits s'untaven fàcilment.
3: Sí, els dits s'havien ben untar, més això era sanitús, perquè untar-se els dits amb oli és sanitús, o els murros amb oli és sanitús. Que qui toca oli els dits s'anunta, en el sentit de diner, és pas forçosament sanitús.
2: Totalment. Moltes gràcies, Joan Lluís.
3: Gràcies, Miquel.
4: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
3: Som a Ràdio Arrels amb l'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà fent aquí una història de la música tradicional nord-catalana i al darrer episodi vam parlar dels constructors d'instruments, però ens vam quedar al segle XVIII i, per tant, ara volem continuar aquesta història. Primer de tot, us saludo als dos.
4: Bon dia.
3: I ens situem avui a Perpinyà perquè va ser una ciutat important amb la construcció d'instruments.
4: El primer cop un taller, l'hem parlat ja diverses vegades, és en Rafael Garret, que ell mateix, de fet, agafa el relleu del seu pare, que tenia la manufactura i el taller, en tot cas, al centre de Perpinyà. Però el seu pare, a cap moment, va lligat amb la música. En Rafael, sí. En aquell moment tenim aquí a Catalunya Nord Empordà les cobles, que són cobles, es diu sovint de tres, però més aviat són quatre o cinc, flabiol, cornemusa i oboès, que fan els altres instruments. Doncs aquests luthiers, aquests factors, treballen sobre aquests instruments, modernitzen, es veu, aquests instruments. Doncs ja hem parlat d'en Rafael i del que va fer sobre diversos instruments, primer tenors. Hem parlat també del Valentí Turón Caribe, que és més complicat a entendre, perquè el Valentí Turón ve de Tallet, a l'inici no és gens músic, és tard que comencem a trobar músic, i és músic dins els aspres. I a cap moment, la seva vida segueix molt bé a l'estat civil, perquè té nens, es moren, neixen, doncs es veu gairebé any rere any, l'arribem a seguir, quan es torna músic, dins els aspres. Però a cap moment és luthier, i ve a Perpinyà realment quan el Rafael Garret es mor. Però i a l'inici apareix encara com a músic i és de cop i volta que es torna luthier. El que no sabem és si ja té una mica de formació o si quan es mor el Rafael Garret ell ve una oportunitat per anar a aprendre un nou ofici. Ja que en aquell moment a Perpinyà cap als anys 1820, quan ets músic de coble, Perpinyà no és el lloc on estàs més bé. Estàs més bé aquí cap a Serret pots moure, que no pas dins la capital on hi ha cobles que van, però no és la música essencial. És aquest misteri que tenim amb el Valentí. Ell es forma, amb qui treballa no ho sabem. Al cap d'un moment toca un coble amb el seu fill apren amb ell, cap problema. Un tio que arriba de cop i volta, que apareix, que es lloga una casa a tres cases d'un turon, és un cert Pere Brasillac, que ell no és retorné, que havia marxat dins un poble que es diu Le Var, que torna. Sap treballar a la fusta, però no és músic ni luthier. Ve a viure al costat d'un Turón, de la família Turón, i uns quants anys després obre la seva botiga de luthier de factura d'instruments, fabrica i fa reparacions.
3: I això és per allà a l'estació? Això a quina zona de Perpinyà és?
4: Sant Jaume.
3: Sant Jaume.
4: Sant Jaume, en ple de Sant Jaume. Ell fa això, de cop i volta tothom es barallen, no sabem què passa, es barallen, i entre 1840 i 1850 es perd tothom, més o menys, si no es sap, només es sap que tothom s'ha barallat, i després d'això tenim un Andreu Turón que comença a obrir botiga, que ens explica que és molt conegut a part d'arreu. Tenim un Brasillac que li fa una concurrència boja. Tenim realment és dos enemics per de pell. I és una cosa... I sap que hi ha una història, no sap quina, perquè això no apareix dins els diaris, però es veu ben bé que hi ha un fàstic comú. I el Brasillac, de seguida, que farà, es començarà a vendre també tibles i tenores fabricats a Normandia i París. Del que sembla per mateixa cosa, gent que s'han barriat amb l'Andreu Turón i que han anat a veure manufactures per fer còpies d'instruments de baixa qualitat, però menys car. Doncs són instruments que es troben, en majoria en trobem molts. I el Valentí es mor en 1850, l'Andreu comença a agafar una importància bastant important, en Brasillac també, però en Brasillac, com dir, és més per la concurrència que vendrà tibles i tenors. No és gens ni mica per posicionar-se sobre els instruments catalans, al meu pare. Última cosa pel meu tema. Trobem, a la vegada, tres altres factors d'instruments a Perpinyà al mateix període, pels quals els tenim a l'estat civil, els tenim documentats on viuen els tallers i tot això, i no tenim cap producció. Doncs no sabem si feien instruments clàssics, instruments catalans, no, un misteri més. Tal com es pot trobar a costat Empordà, de vegades trobem a Xins rastres d'un tio que deia «Op, el meu avi fabricava instruments catalans». I no tenim rastres. Per l'Andreu Turon, acabarà agafant el relleu del seu pare, a instal·lar a Perpinyà, com la capital, això sí, pensi, de la factura instrumental de coble, dins la segona meitat del segle XIX.
0: Sí, i després d'ell, bé, pels instruments catalans, en tot cas, doncs no hi haurà ningú més. El Pierre Brisillac és el fundador de la casa que encara existeix, que se'n diu Delmas, i, de fet, la venda, fins i tot, sense parlar de producció, però la venda d'instruments de coble no passarà del gendre del Brisillac, del Firmin Delmas, del qual tenim un tamborí conservat al Museu Arlatin. Doncs, és a dir, principis del segle XX, en tot cas, abans de la Primera Guerra Mundial. Després de l'Andreu Toulon i, doncs, diguem-ne, del Firmin Delmas, caldrà esperar als anys 1980 el Marcel Jourdà, tenor, músic de tenor, d'Espirà de la Gli, i que va fabricar durant un període de potser 30 anys tenores que Déu-n'hi-do, ell mateix era músic i molt exigent en quant a la qualitat del timbre. De fet, Andreu Turon, si després d'ell, ja, entre ell i el Marcel Jourdà, no hi ha ningú, diguem-ne, a Catalunya Nord, en fi, a la Catalunya sota administració francesa, que fabriqui instruments de coble, Andreu Turon és el qui va posar les bases definitives dels instruments de coble. Després, evidentment, entre els que es van preocupar, en tot cas, per la fabricació de tibles, tenores, flabiols, sempre hi ha algú que vol fer alguna aportació, però fa més de 150 anys que la base és la mateixa. I doncs podem citar el Catroi de Figueres, l'Enric Soldevila, que fabricava flabiols, tibles i tenores. També hi ha els Llantà, pare i fill, a Sant Feliu de Pallerols, que van fabricar instruments de coble. A la Bisbal d'Empordà va haver-hi la Casa Pardo, pare i fill, que eren rellotgers, però que es van dedicar durant anys a la fabricació d'instruments de coble. I després podem citar més gent, el Josep Plans, que és el que va afegir la seva última clau al flabiol, els Reig de Torelló, que ja van poder evocar en aquestes emissions, i de manera més recent el Miquel Puig de Llívol de Mataró, i després l'Alfons Civil a Gironella i el Pau Riols a Vilanova i la Geltrú.
4: Com es diu la plaça Jean, despullat, on era en Garret?
0: La Boeria, és a dir, l'actual plaça Jean Jaurès, la Boeria, la Boerie en francès.
4: Això és el que buscant. Perquè el que és interessant és que és a costat de la Llotja, centre ciutat de Perpinyà, en Garret té la botiga amb el seu pare allà durant 20 o 30 anys, centre ciutat. Quan es mor i que el Valentí arriba, la casa és comprada per altres lutiers que venen a instal·lar-se, els Valot. Ells sí que duran fins als anys 1860 o 70, no recordo. Doncs allà continuem a tenir, encara que no sigui més música catalana, el centre i el cor de Perpinyà, tenim un magatzem especialitzat en música. Uns quants anys després, de l'altra banda del carrer, entre la plaça Laborie i el carrer de la Cloche d'Or, tenim un Brisillac que es va instal·lar. I quan s'instal·la, en Touron, s'instal·la a rue de la Cloche d'Or. Mateix lloc. És a dir que sobre 100 metres tindrem tot, a un moment tots els lutiers que vindran a instal·lar-se al centre ciutat de Perpinyà. L'únic en oposició d'això és el Valentí, que és un xic complicat, que sembla que tingui la botiga a casa seva a l'inici, després potser probablement a Sant Jaume o Sant Mateu, és el límit, en els límits de Sant Jaume encara tindrà una petita botigueta, però és el centre i el cor de Perpinyà que tindrem aquests tallers de factura instrumental, cosa que ensenya realment també que hi havia una demanda que existien i que s'ensenyaven aquí allà al mig.
3: Molt bé, doncs tota aquesta història dels constructors d'instruments, moltes gràcies a Pere Jordà i Oriol Lluís Igual.
0: A vosaltres.
4: Gràcies.

0: Andreu Turón no va inventar la tenorra. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Radio Arrels, a Saragossa, 93.1.

haurà problemes. Comença a gotejar el teulat i en el llit la ronya es gruga i els llençols. Les vigues tenen corc, les parets esquerdes i sota la catifa s'hi apila massa pols. Hi haurà problemes. El greix està recollit en els fogons fets.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 10.
2: Ràdio Arrels. A Forques, 95.
1: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
0: Ràdio Arrels.
1: El llibre de la setmana amb Joana Serra.
3: Joana Serra, bon dia.
4: Bon dia.
3: Avui ens portes un conte infantil.
4: Sí, és que m'agraden molt els contes infantils i trobo que és la base per el plaer de la lectura. Si no hi ha una educació de la lectura quan ets petit, costa molt. I aquest és un àlbum infantil que es diu Camí de festa, que és escrit per la Meritxell Martí, que és normalment sempre... escriu novel·les, contes infantils amb la seva parella, que és el Xavier Salomó, que és l'il·lustrador. En aquest cas no, és l'il·lustració és d'Anna Aparicio Català, que és una altra il·lustradora important ara del nostre país. I és l'història d'una festa d'aniversari. Són una colla d'amics, d'animalons, amics, que són convidats a una festa d'aniversari i aniran tots junts cap a fer aquest camí de festa. I en aquest camí es trobaran ple d'entrebancs. Val? Doncs és un conte infantil que va molt bé per les primeres lectures i per treballar també a classe, un grup, perquè és molt repetitiu, sempre hi ha un primer entrebanc i un dels animals trobarà la solució per sobrepassar, per passar aquest entrebanc. I aquests amics són un castor, una granota, un talp, un esquirol, una cuca de llum i un llobató. I és una bonica manera també de posar endavant la capacitat o la intel·ligència de cada animal, i és una manera d'explicar que els humans tots tenim les nostres facilitats i les nostres capacitats, no? I que no són unes més importants que les altres, sinó que les necessitem totes finalment per poder arribar a la festa de

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Arrels del Vallespí.
2: Descobrim les diferents associacions i entitats del Vallespí que obren per la llengua i la cultura catalanes i avui presentem el grup sardanista de Serrallonga. Jean-Pierre Joanola, bon dia.
3: Bon dia.
2: Tu ets un dels membres d'aquesta colla sardanista i ens presentaràs avui tot el que feu amb aquesta associació. Primer de tot, quant de temps fa que existeix el grup sardanista de Serrallonga?
3: El grup sardanista va ser creat en juny de 2003 per en Jean-Pierre Dufiaga, que va ser el president fundador d'aquesta associació.
2: I què va ser que el va animar a crear aquesta associació?
3: Perquè, bon, hi havia sardanes que se feien bé, ressemblava per la gent, i ell, com que venia cada estiu, va dir que calia fer més sovint sardanes i d'on van fer això cada dissabte a l'estiu. Cursos de sardana, classes de sardana, perquè tothom no sap.

0: vas ballar la sardana i va tenir aquesta idea de fer ballar en gent tothom.
1: I al llarg de l'any, quines són les activitats a les quals participeu o les activitats que organitzeu amb aquesta colla?
0: Amb aquesta colla, en principi fem una assemblada general el primer de maig. El mes de maig i de juny fem ballades cursos de ballada cada 15 dies, el dissabte a les 21 hores de la nit. I agost, juliol i agost, que hi ha molta gent al vilatge, ho fem cada dissabte. I també quan hi ha manifestacions associatives, d'altres associacions al poble, també hi participem.
1: I Serrallonga és un molt petit poble de l'Alt Vallespí. Com ho feu per tenir prous adherents per mantenir aquesta associació des del 2003?
0: D'any per any anem d'una trentena, aquest any, en fi, en 2005 van ser 33 membres que van cotitzar a l'associació i vam ser, sobretot l'estiu, perquè després el resta de l'any ja passa gran de gent. I fins a fi de juny ho fem en sala, una sala polivalent, i després, com fa bon temps, ho fem sota la plaça pública. És que s'ha provat així de tirar la gent, sobretot en fent cursos per la mainada i els estivencs que no sabien ballar, també els fem venir.
1: Per què per vosaltres és important de promoure la sardana aquí al Vallespí?
0: Oh, perquè és una dansa que sempre s'ha fet aquí al Vallespí i provem de mantenir tant que podem. Perquè els joves són de menys en menys. Aquí a Serrallonga són molt pocs de joves. Cinc cabells blancs que ballen la sardana.
1: I què penseu de l'estat de la llengua i la cultura catalanes a l'Alt Vallespí?
0: És difícil de mantenir aquesta llengua perquè els joves no ho parlen. Jo, la meva gent, sempre m'havien parlat francès. També entre ells parlaven català i sempre són comprès aquest català i són parlat encara ara, són el grup de caçaires entre nosaltres parlant català també.
1: I potser també la sardana és una manera de fer entrar potser gent que estiuegen a Serrallonga, que no són catalanoparlants, de fer-los entrar en la llengua també.
0: Sí, la prova és que el nostre president actual, la Janeta Jansong, no és pas catalana, és del país de Xampanya i també li agrada va començar a ballar i també li agrada i ser presidenta d'aquesta associació.
1: I com ho podem fer si ens volem apuntar?
0: Si un vol, nosaltres som obert a tots els que volen venir, cada dissabte, que siguin ballaires o no, si són pas ballaires, els hi aprendrem.
1: Jean-Pierre Joanola, moltes gràcies d'haver-nos presentat el grup sardanista de Serrallonga.
0: Sí, molt bé.
1: Això era una entrevista en col·laboració amb Té Vallespí per Arrels del Vallespí.
0: Gràcies.
2: Ràdio Arrels, a Sant Nazari, 95.

0: On anirem? Què farem?
1: L'agenda de Ràdio Arrels.
2: Bon dia a tothom, sóc Jordi Bertolí, comissari de l'expo dedicada a l'obra del pintor català exiliat a Mèxic i Estats Units, Josep Bertolí. Els seus dibuixos seran presents en el MUMI, Museu Memorial de l'Exili a la Jonquera, fins al 31 de maig. No manqueu aquest esdeveniment, que és molt important.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Ramon Bal.
0: Enric Balaguer. Com han rebut en Pau Casals la gent de Prada? Amb una indiferència? Alguna potser suspició? S'ha pogut valorar? S'ha pogut...
1: Llavors, jo et puc dir una cosa, aviam, que no sé si en teniu massa consciència d'aquestes coses. L'any 39, quan hi ha l'exili, quan hi ha la gent que es porten aquí, són, al departament hi ha 240.000 habitants. I són 450.000 persones que passen la frontera. Ho torno a dir. Tenen el departament 240.000 habitants i són 450.000 persones que passen la frontera. Primer problema. Segon problema. Quan la gent passa la frontera, el mes de gener, febrer, març del 39, la situació encara és que només hi ha el govern de Vichy. Però aquest govern de Vichy no s'ha encut encara afrontat amb el problema de la guerra que es faran amb els alemanys. El mes de setembre, hi ha la mobilització general a l'estat francès. És a dir, que tots els homes se'n van a la guerra. Tots els homes de Catalunya Nord són mobilitzats. No sé si veus la situació.
0: Sí, sí, sí, molt bé.
1: Ha entrat 450.000 persones repartides en els camps i els homes han marxat i hi ha el govern de Vichy. Com vols que la gent estiguin de preocupar de saber qui és Pau Casals i qui no és Pau Casals i qui són els seus amics i tot això? Sobretot que hi ha la declaració de guerra, t'ho he dit, el mes de setembre del 39, i que llavors en aquell moment la gent es troben amb un conflicte enorme. És a dir, que els únics homes que hi ha a Catalunya Nord són els republicans tancats en els camps. Per tant, l'agricultura, que és essencial a Catalunya Nord, té benestar d'homes. Tots els que es poden escapar del camp per una raó, per una altra, per una antiga amistat, per una antiga parentela, per una antiga el que vulguis, es fan ajudar per marxar dels camps i anar a treballar com a pagès. Però vol dir que si surten dels camps i se'n van a la pagesia a treballar, van a reemplaçar per la feina els homes que han marxat, però no únicament per la feina, també segurament per altres problemes de relacions amb les dones, amb les filles, amb el que sigui. Agreujar la cosa. L'any 1940 la cosa es va complicant. El govern de Vichy es fa cada vegada més difícil i més dur amb els estrangers. A tal punt que són cada vegada més controlats i més... La gran sort és que Pau Casals és respectat. Perquè, malgrat tot, encara que siguin de dreta i després segurament també d'extrema dreta, hi ha gent que tenen una certa cultura i que saben qui és Pau Casals. I, per tant, el respecten. I gràcies a això, Pau Casals pot també servir de cobertura a una quantitat dels seus amics que viuen a l'entorn seu. L'any 40 hi ha el famós aïgat, l'aïgat del 1940, el mes d'octubre. Això agreuja encara més la situació a Catalunya Nord, sobretot perquè hi ha uns desastres totals de camins de ferro, de trens, de carreteres, de camins, i tota la plana del Rosselló, coberta d'un metre de sorra, el llac, que cal treure de les vinyes, que cal treure tot això. Per tant, l'única mà d'obra possible que hi ha és la dels camps. I és això que aprofiten els refugiats per poder sortir dels camps, perquè demanen voluntaris, i quan demanen qui sap fer d'agricultor, tothom sap fer d'agricultor. quan demanaran qui sap fer carbó de llenya, tothom sabia fer carbó de llenya, perquè s'agreujarà la cosa, no hi haurà més gasolina, els cotxes hauran de funcionar amb un sistema que se'n deia el gasogena, que funcionava amb carbó de llenya. Però per fer carbó de llenya calia anar amb els boscos a fer llenya i després carbó de llenya. I per tant no hi ha mà d'obra, l'única mà d'obra que hi ha és la dels republicans. I qui té avantatge en aquell moment en el món dels republicans són els catalans, perquè hi ha la llengua que els serveix de mitjà de comunicació i d'entendre's amb la gent de Catalunya Nord, perquè en aquell moment encara tothom parla català.
0: Pau Casals ràpidament té relacions normals amb els veïns, amb els habitants de Prada.
1: Llavors, té les relacions normals amb la gent de Prada, però, veiem, les mateixes relacions que podria tenir algú en qualsevol municipi, en qualsevol veïnat d'una època normal. Aquí, en aquell moment, no hi ha ningú que se li posi amb més, però tampoc hi ha ningú que se li posi amb menys. Té les relacions normals. És a dir, que ell, amb la seva companya, van a fer les compres. Els que són antics refugiats ja, perquè hi havia hagut la gent de l'exili del temps de la dictadura de Primo de Rivera. Hi havia gent que havien vingut en aquell moment, per exemple, a Prada, hi havia un peixoner, Ribes, que era el germà del famós fotògraf Pere Ribes, que era peixoner, i aquest ja havia vingut al moment de la dictadura de Primo de Rivera. Doncs aquesta gent sabien qui era el món dels exiliats, sabien qui era Pau Casals i sabien com funcionava la cosa. Per tant, Casals tenia una relació més directa quan baixava, sobretot que, per exemple, una anècdota, Casals no portava mai ni 5 a damunt. I per tant, quan baixava, la senyora Capdevila era 5 o 6 metres darrere d'ell. I és ella que pagava. I ell deia, ah, això m'agrada, i això ho agafava, però ni sabia ni quan costava, ni quan valia, ni agafava el que li interessava, i era la senyora Capdevila que pagava, que venia darrere d'ell. Bon, és un moment de vida, això,
0: sí, sí.
1: Un moment de vida. Llavors, en aquell moment, ben entès, molt poca gent s'interessen, tenen altres coses al cap que fer homenatges o que fer, o que fer recordances del que sigui a Pau Casals. Parlo d'això del 1939 i 1940. Ara, el 41, llavors la cosa va avançant, es va complicant la vida perquè el govern de Vichy es fa cada vegada més difícil, i llavors són apretats, en Casals, com tots els estrangers, tenen d'anar a firmar regularment a la subprefectura, a la gendarmeria, allà on sigui, per atestar que són aquí, que no han marxat, que no s'han anat, què fan, de què viuen i com tot això, el merder d'aquell moment. I la cosa, ben entès, es complicarà molt més l'any 42, quan els alemanys arribaran. Perquè l'any 42, el mes de novembre, el 7 de novembre, la zona dita lliure s'acaba. I els alemanys arriben l'11 de novembre, arriben a Perpinyà i per tot arreu, i doncs també a Prada.
0: Has parlat del 1941, tanmateix fa un concert a Perpinyà el 1941.
1: Llavors, veiem, la sotsprefectura de Prada, en aquell moment, hi ha gent que saben qui és Casals, saben què és això, i, ben entès, el sol·liciten constantment per fer espectacles al benefici dels presoners, a benefici de la gent que són a Alemanya, els presoners de l'estat francès, que són catalans del nord, però presoners de l'estat francès. I en Casals, com que té de donar les gràcies del respecte que li tenen i del que li permeten de fer per salvar gent, tot això, perquè, cosa que no hem explicat, durant l'any 39 i de l'any 40 es passa el temps Casals a enviar diners a tota la gent dels camps de concentració que li escriuen. És a dir, que tots els republicans que li escriuen per demanar-li una ajuda amb ell directament, personalment, i que ell té la relació, té la directa, ell escriu totes les cartes manuscrites i fa, cada vegada, envia diners a la gent. Llavors, ben entès, té una relació directa d'ajuda a la gent, però aquesta relació directa d'ajuda de vegades s'allargarà amb real amistat, perquè després, quan la gent tenen ocasió de poder un dia sortir del camp, de seguida el venen a veure per donar-li les gràcies i per mirar si poden tenir alguna ajuda més. Aquesta ajuda en Casals la fa amb els seus propis diners, però també amb els diners dels Quakers, que era una secta americana que ajudava els presoners de la República. I és en aquest moment que hi ha la maternitat d'Elna, és en aquest moment que hi ha tota una sèrie de gent de Suïssa, d'allà on sigui, que venen a ajudar els republicans i que són en contacte directe cada dia amb en Casals, perquè la gent més, per exemple, l'Elisabet d'Elna, sap qui és Casals i són amics, i Suïssa, i sap de què va. I d'altres, que són en aquests moviments de quàquers o el que sigui, que saben qui és Casals i que envien diners perquè ell pugui ajudar els que són tancats en els camps. Però això és 39-40.
0: Sí.
1: Sí. Segur que fa concerts a benefici i d'aquesta gent i dels presoners francesos, doncs nord-catalans, que són tancats a Alemanya. Perquè quan els francesos van ser mobilitzats el 15 de setembre del 39, tots van marxar pensant que en tenien per 15 dies, màxim 3 setmanes, per liquidar el problema, però pensant que guanyarien ells.
0: Sí.
1: I va ser 15 dies o 3 setmanes que ho van perdre. I van ser tancats de seguida. I ben entès, els alemanys no tan sols van guanyar, sinó que van obligar a un armistici i que van tallar França en dos, una zona ocupada i una zona lliure. Aquesta situació de meitat de França a l'engròs, zona nord ocupada i meitat de la França sud, zona lliure, va durar fins al 42, fins al novembre del 42. Per tant, al novembre del 42 la situació canvia radicalment. Perquè ara no és més el govern de Vichy, amb qui, malgrat tot, hi havia algun funcionari, alguna persona. Per exemple, el govern de Vichy va destituir tots els batlles dels municipis de Catalunya Nord que eren d'esquerra i que havien sigut elegits. Els va destituir i els va posar, va reemplaçar per membres dels partits vichistes, petellistes, de dreta, que no eren elegits, però que van ser anomenats. Se'n deia una delegació especial. A Prada va resultar que el que va ser anomenat era un comandant de l'exèrcit francès, el comandant Piguillem, Victor Piguillem, que tenia una certa cultura. I com que tenia una certa cultura, sabia qui era Casals i sabia tot això, bé, no tan sols el va assessorar, el va protegir tot això, sinó que, cosa multiestranya, el va nomenar, el va fer ciutadà d'honor de la Vila de Prada. Imagina't això, ciutadà d'honor de la Vila de Prada, en el moment on la legió francesa eren ells que manaven tot això, i aquest comandant Piguillem, quan va passar això, va tenir articles a la premsa local, que en aquell moment era l'Independent, per exemple, o era la Roussillon, o era tota una premsa d'extrema dreta, que li van posar articles dient-li si era normal que un batlle de l'estat francès fes ciutadà d'honor a un roig, a un segurament comunista, anarquista, dentista, socialista, futurista, en fi, tot el que vulguis, com eren Casals. Bon, per dir que ell també, i això, i tancaré la parèntesi, va proporcionar que al moment de l'alliberament de Catalunya Nord van posar a la garjola tots els batlles que havien sigut nomenats per Vichy i els van jutjar. I quan van agafar en Piguillem comandant, perquè havia sigut batlle nomenat per Vichy, com a testimoni a descarga va tenir en Pau Casals, que van a dir no, que s'havia comportat bé tot això i el va ajudar a que la pena fos més lleugera.
0: Era la novena part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Ramon Gual.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Com heu sentit, perquè ell mateix s'ha presentat, aquesta era la veu de Johnny Cash, una autèntica llegenda del country and western, perquè Johnny Cash té cançons magistrals, com aquesta que ara escoltàvem i que va cantar a la presó de Folsom, a Califòrnia. És el relat de la vida d'un pres que porta molts anys reclòs i que, quan sent passar el tren a prop, somia amb el dia en què pugui ser una de les persones que hi viatgen. Johnny Cash havia nascut a Arkansas, el 1932, en el si d'una família molt senzilla, i quan va acabar el servei militar es va juntar amb dos músics més i va gravar un disc que, ves per on, va ser un èxit amb més de 100.000 exemplars venuts. Però Johnny Cash no era només un cantant que escrivia molts dels temes que interpretava, també era actor. Va debutar al cinema amb 29 anys, en pel·lícules de sèrie B, amb actors desconeguts, fora d'Amèrica, i el seu paper veritablement important li arriba més tard, al costat de Kirk Douglas, a El gran duel, un western força digne, on també hi apareixien Ralph Vallone i Keith Carradine. Ara escoltarem Johnny Cash en una cançó que va escriure la seva segona dona, la cantant June Carter. June Carter la va escriure per a la seva germana, Anita Carter, que era també cantant. Però quan la cançó va agafar volada de debò va ser quan la va gravar Johnny Cash, afegint-hi unes trompetes mexicanes. La lletra al·ludeix al trasbals que van viure Johnny Cash i June Carter quan es van enamorar, ja que tots dos estaven casats. Ell amb Vivian Liberto, mare de les seves quatre filles, i ella amb Edwin Lee Nix, un jugador de futbol americà. La cançó, que ho explica, es diu Ring of Fire, Anell de Foc.

0: but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher.
1: Johnny Cash i Ring of Fire, Anell de Foc. Una cançó que és una metàfora del sentiment amorós i que la revista musical Rolling Stone va qualificar com la 87a millor cançó de tots els temps. La trobem també a la banda sonora de 12 pel·lícules. Com a anècdota, us diré que l'any 2005, els seguidors del Liverpool, el club anglès de futbol, la van adoptar com un himne en els partits del seu equip. Cinematogràficament parlant, trobem Johnny Cash fent d'actor a Tots els meus amics són cowboys, al costat de la seva dona, June Carter, que també era actriu, i amb el cantant i actor Roy Rogers. Però hi ha una etapa fosca a la seva vida quan estava a la trentena per la seva addicció a l'alcohol i a les amfetamines que duia amagades a la guitarra. Fins i tot va arribar al llindar del suïcidi. Va ser June Carter, la segona dona, qui el va ajudar a sortir-se'n i ho va aconseguir. Finalment es van poder casar i van viure junts tota la vida. Hi ha una cançó emblemàtica de Johnny Cash, I Walk the Line, Jo vigilo el camí, escrita per ell quan estava amb la seva primera dona, que parla de mantenir-se fidel a ella malgrat les moltes tentacions que tenia. De fet, quan es van divorciar, la primera dona, Vivian Liberto, va explicar en un llibre que n'estava farta perquè ell queia no en una, sinó en totes les tentacions, una darrere l'altra. L'any 1970, John Frankenheimer va rodar una pel·lícula molt bona amb Gregory Peck i Tuesday Weld sobre un home ja grandet i casat que s'enamora d'una noia jove que li trasbalsa la vida. La cançó de Johnny Cash et diu «Vigilo molt de prop el meu cor. Mantinc els ulls ben oberts tota l'estona. Respecto el llaç que ens uneix perquè ets meva i vaig pel bon camí. Trobo molt, molt fàcil ser-te fidel. Em sento sol cada dia que passa. Sí, admeto que estic boig per tu, perquè ets meva i vaig pel bon camí. Tens una manera de mantenir-me al teu costat. Em dones motius per a l'amor que no puc amagar. Vigilo molt de prop el meu cor. Mantinc els ulls ben oberts tota l'estona. Agafo amb força la punta d'aquesta corda que ens uneix perquè ets meva i vaig pel bon camí».

I Walk the Line, el títol d'una cançó mítica de Johnny Cash i el títol també d'una pel·lícula en què no només sona la cançó amb els títols de crèdit inicials i acompanyant a Gregory Peck mentre condueix el seu cotxe de policia, sinó que tota la banda sonora va ser composta per Johnny Cash. Johnny Cash tenia un rostre enigmàtic, de mirada profunda i expressió ferrenya, i la seva infantesa va estar marcada per la mort accidental del seu germà gran, que va ser tallat gairebé per la meitat per una serra elèctrica del lloc on treballava de fuster. Es dona el cas que tant Johnny Cash com la mare havien tingut un pressentiment aquell dia, i ella, la mare, va intentar persuadir-lo que no anés a treballar, que s'agafés el dia lliure, però el germà va dir que necessitaven els diners i no li va fer cas. Allò va ser traumàtic per a la família, esclar. Molts anys després, concretament el 2003, quan June Carter, la segona dona, tenia 73 anys, li van diagnosticar una vàlvula cardíaca que gotejava i que es va complicar tan ràpidament que va morir 5 setmanes després. Ella havia dit a Johnny Cash que continués treballant mentre tingués salut, i ell ho va fer, però tenia problemes diabètics i només va viure 4 mesos més. La seva dona havia mort el 15 de maig del 2003 i ell ho va fer el 12 de setembre. Nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so, escoltant Johnny Cash i Bob Dylan cantant plegats una de les més precioses cançons de Dylan, La noia del País del Nord. La lletra diu això: si algun dia visites la fira del nord del país, on el vent colpeja fortament la frontera, parla-li de mi, a una noia que viu allà, perquè ella va ser una vegada el meu veritable amor. Mira si porta els cabells deixats anar o arrissats o li llisquen ofenosos sobre els pits. Assegura que els porta deixats anar. Aquesta és la manera com millor la recordo. Si hi vas quan cau la neu, quan els rius es congelen i l'estiu arriba a la seva fi, si us plau, assegura't que porta un abric molt càlid que la protegeix dels vents huracanats. Si algun dia visites la fira del nord del país, on el vent colpeja fortament la frontera, saluda de part meva una noia que viu allà, perquè ella va ser una vegada la noia que realment vaig estimar. Fins la setmana vinent, amics.

0: continguts en xarxa.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
3: Bon dia. Us truquem de l'associació Cistells i Banastes de Reiners. Queden algunes places per tallers de cistelleria del 13 i 14 de juny. El dissabte 13 i diumenge 14, amb l'Aleix Grifoll, podreu folrar una dama joana de 8 litres i no cal que la porteu. El diumenge 14 de juny, amb l'Alba Sors, aprendreu a folrar ampolles amb boga. Per informacions i inscripcions, escriviu a cistellsibanastes2@gmail.com. cistellsibanastes2@gmail.com. Benvinguts sigueu!
4: Vos també anuncieu el que organitzeu. Entreu en contacte 04 68 35 47 48 agenda@radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 11. Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.

0: la fantasia Impromptus, opus 66 de Chopin, una de les músiques que Marta Casulleres ha volgut que acompanyi la memòria que he fet amb ella a la Cuma, a Mosset, un matí del gener del 2021. Aquesta és la segona part. Ahir, en la primera part, ens va parlar d'ella. Va néixer a Barcelona el 1957 i arriba a la Cuma quan va dir enamorada d'un home i d'una feina. L'home, Olivier Bethuen, fill de Gerard Bethuen, que el 45 va arribar a la Cuma per ajudar a la seva reconstrucció després d'un incendi. S'hi va quedar, i també el seu fill, que el 2001 seria elegit batlle de Mosset. La feina, fer de mestre en aquest lloc d'acolliment amb una pedagogia nova. Marta Casulleres ha explicat ja la història de la Cuma, aquest mas restaurat per Pita i Ives Kruger l'any 1933. Una parella de Berlín que fugien de l'Alemanya nazi. La Cuma va ser un lloc on van poder acollir veïnatges de la retirada i altres refugiats alemanys. Marta Casulleres, parlem d'altres coses. Tu has estat professora de català a Campoma, aquest vilatge veí de Mosset.
1: Gràcies a un d'aquests projectes europeus sobre l'ensenyament de llengües. Ens ho van pagar, més o menys.
0: Ah, molt bé. Has fet de guia del patrimoni de Mosset?
1: Sí, al començament. Sí. Veia que ningú sabia res. Jo he estat molt xafardera sempre. Sempre he anat a mirar racons i això. I el fet de tenir un ull extern, sí, un ull de fora, exterior, veia coses. I més a més amb les classes, Mosset, no sé si ja has estat, dintre el poble és un laberint.
0: Sí, sí, sí,
1: carrers petits. És un laberint, sí. És molt petit, no hi passen cotxes, perquè com que tots són escoles no hi poden passar, i hi ha molts detalls, no hi ha res que sigui extraordinari, però hi ha molts detalls. I amb les classes, doncs una tarda, i des de fa molts anys, anàvem caminant pel canal, el canal de la vila, que passa per sota de Baga, anàvem cap a Mosset, i feien un joc de pista, o tenien unes fotos o un...

0: No feia una visita guiada amb
1: Sí.
0: la canalla, però... I li va agradar. En aquella època hi havia a Illa el pol del patrimoni que feia viure els pobles i vam participar i ens van fer una formació, no sobre el poble, però per exemple tenim una església que és barroca, sobre el barroc, la història de Mosset no calia que me l'ensenyessin, per sort. Ja havia anat a xafardejar prou, a furetejar en els arxius i coses així. I doncs, res, i vaig
1: D'acord,
0: fer això.
1: molt bé.
0: I va ser molt divertit. Vaig aprendre moltes coses.
1: Marta Casulleres, i el 2001 ets la dona del batlle, és a
0: Ah,
1: dir,
0: no me'n parlis d'això.
1: perquè el teu marit, l'Olivier Betuan, és elegit batlle de Mosset.
0: Sí.
1: Per què no te'n parli? Que va
0: Perquè
1: ser
0: va ser
1: complicat per tu
0: complicat per mi, sí,
1: o per la
0: perquè
1: família?
0: per la família. Ser batlle en un poble petit vol dir que s'ha de fer tot, perquè no es va a veure el tinent o això, no,
1: No,
0: és
1: vas
0: el
1: directe al
0: batlle.
1: batlle.
0: No ho he explicat mai públicament, doncs una primera. Un dia, per saber fins a quin punt el
1: Sí.
0: batlle és això. A l'estiu sona el telèfon, contesto i una senyora em diu voldria parlar amb el batlle. Dic, no, no pot contestar, no és prop del telèfon, encara no hi havia mòbils, eh? No el pot contestar. Diu, ah, és que hi ha foc. Dic, ah, hi ha foc? On hi ha foc? Diu, a tal lloc. I que ha trucat els bombers? Diu, ah, els bombers? No sé el número. Dic, d'on és vostè? De Montpeller. Ah, i quan és a Montpeller, si hi ha foc, què fa? Ah, faig el 18. Quina casualitat, és exactament el mateix número. El meu marit no és bomber, és batlle, però no és bomber.
1: De Montpeller, però s'estava aquí.
0: S'estava aquí de
1: Clar.
0: vacances.
1: I finalment qui va trucar els bombers?
0: Va,
1: Ella o tu?
0: ella no ho sé, l'Olivier sí.
1: D'acord. L'Olivier ja havia estat conseller municipal,
0: Ja
1: eh?
0: havia estat conseller municipal i
1: D'acord.
0: tinent, sí.
1: A més, va, no sé si encara ho és, o va ser president de la Comissió Energies Renovables i Natura 2000 del Parc Natural Regional Pirineus Català.
0: Sí, una de les coses que ens ha mogut sempre
1: Sí.
0: ha estat no només la protecció del medi ambient, sí,
1: Sí.
0: naturalment, però sobretot la idea de com fer-nos passar el que ara se'n diu l'empremta ecològica,
1: Sí.
0: com tenir el mínim impacte possible. Per això, quan vam fer la renovació de la casa, no hi havia hagut mai calefacció central, hi havia estufes. Hem de posar calefacció central, és molt més senzill. I vam estar mirant i no trobàvem res. I vam dir, bueno, doncs el farem de gas. I per casualitat, l'Olivier li havien demanat de ser, tant que no és que siguem propietaris, la Fundació té 70 hectàrees de
1: Sí.
0: bosc, en tant que representant de la Fundació, que és el propietari, anar al sindicat i en les estructures que treballen sobre el bosc, els boscos privats. I feien unes conferències molt interessants. I un dia, a la Bastida, hi va haver-hi una demostració d'un sistema de calefacció a partir de xips, de bosc, de fusta trossejada. I era un mes abans de que
1: Ah.
0: féssim la comanda, passéssim la comanda de la calefacció de
1: I
0: gas.
1: vau canviar, doncs, de projecte.
0: Vam canviar, vam trobar, vam buscar, vam trobar per sort un tècnic
1: Sí.
0: que es va apassionar, és la referència local, de tot això, i tenim, bueno, doncs, una calefacció amb llenya, però una llenya que l'anem a buscar en el nostre bosc. Quan ja va haver glòria l'hivern passat,
1: Sí,
0: va
1: i
0: haver-hi
1: tant.
0: arbres que van caure, doncs tot
1: Clar.
0: ens serveix per gestionar al
1: Molt
0: mateix
1: bé.
0: temps aquestes hectàrees
1: D'acord.
0: de bosc que hi ha per aquí.
1: Molt bé.
0: Això, evidentment, energia solar, l'aigua, tota l'aigua calenta és tota solar, tenim els panells, i des de fa 5 anys, em sembla, som productors d'energia. Hi ha un teulat fotovoltaic, no és nostre, és una cooperativa energètica del Conflent, Conflent Energy. La fundació deixa, li, deixa,
1: Instal·la
0: li deixa
1: els
0: el
1: panells,
0: sostre
1: clar.
0: i ells instal·len els

donen ells, de moment venen ells l'energia produïda i a partir d'aquí uns quants anys aquesta energia serà en autoconsum, serà nostra, serà de la Fundació. Mm.

0: pels anys.
1: Marta Casulleres, tot una altra història.
2: Una altra història.
1: Ens quedem aquí a Mosset, eh? Tot i que estem enregistrant al Mas de la Cuma, ja sabem que és a uns 2 quilòmetres de Mosset. El 2002, el teu marit, l'Olivier Betuen, és batlle de Mosset, es crea una associació a Mosset per fer conèixer l'òpera. Aquí hi ha una història extraordinària.
2: Sí, hi ha una història molt divertida.
1: Que acabarà
2: divertida.
1: Amb l'òpera de Mosset, aquesta gran reeixida popular, eh? Explica-la, com comença tot això.
2: Mira, a Mosset, dels anys, al començament dels primers, des dels finals dels anys 90, hi havia molts, s'hi van instal·lar molta gent de fora, de tota Europa i de més enllà.
1: Artistes, eh, sovint?
2: Sovint artistes. I entre ells, un que quan va venir aquí era pintor. Però era pintor perquè tenia un problema d'oïda. I el seu problema d'oïda li havia fet haver de deixar la seva professió inicial. Un dels càrrecs que havia tingut era director de l'òpera de Mosset. Director de l'òpera d'Amsterdam.
1: D'Amsterdam.
2: Un holandès. I era molt divertit, parèntesi. Hi havia molts d'aquests... Mosset era la població de Mosset era molt oberta. No sé si la CUM hi havia participat, el fet que hi hagués, des dels anys 40 hi hagués hagut estrangers, ja... Sí. Molt oberta. I molta d'aquesta gent, nosaltres en dèiem la filera holandesa, eren homosexuals. Però aquí, bo, doncs tothom se'ls acollia. Una anècdota que m'han explicat. Un vell de Mosset va anar a veure el seu metge a Prada. I el metge a Prada diu, ah, com aneu? I a Mosset, què? Diu, ah, hi ha molts joves que s'instal·len. I el metge li diu, ah, va bé, hi haurà criatures, hi haurà una generació jove. I l'home li diu, ah, no, doctor, no, són tots homosexuals. En fi, bé, s'hi va trobar molt ben acollit i ell, que era home de teatre, va tenir l'idea de fer, per agrair a la població de Mosset, fer alguna cosa. Ell tenia la idea de fer teatre. Amb aquestes, amb una festa de les moltes que es feien, que fèiem en el poble, per qualsevol cosa, l'Olivier va convidar un altre personatge, en Pierre Noack, un alemany, violoncel·lista, compositor, que venia a passar moltes temporades aquí a la Cuma, perquè els seus avis eren en Pitt i l'Ives Krüger.
1: Els creadors.
2: Els creadors, els fundadors de la Cuma. I com que aquell dia era allà, l'Olivier li va dir, vine amb nosaltres. Li va presentar l'Albert Eidens, aquest holandès director de teatre, i va ser, jo en dic, el coup de foudre artístic. Es van entendre, però, bueno. I el que havia de ser teatre es va transformar en òpera. I vet aquí el naixement d'Òpera Mosset.
1: I el 2003 comença la representació de la primera òpera de Mosset amb un muntatge a propòsit del Barber de Sevilla de Rossini, amb la participació de músics professionals i amb un cor de la gent de Mosset i de la zona de l'entorn.
2: Sí, doncs el 2002 va ser la festa aquesta, sí. I ens vam posar a treballar de seguida. Crear l'associació, començar a fer treballar. No teníem ni cinc, perquè l'associació no existia. Què podia ser? Anar a demanar subvencions per una cosa que havíem de fer i que no teníem cap... que no teníem res per ensenyar-los. Bueno, va ser... vam treballar i alhora... Hi havia l'escriptura, l'adaptació de l'obra, l'escriptura o l'adaptació de la música, de la partitura. Anàvem treballant amb l'Albert, que ens feia les classes de teatre, amb la Chantal Dané d'Illa, que ara ja no existeix, la fàbrica. Saps? I a més, el procés creador anava allà. Ens trobàvem cada dissabte a la tarda, amb la gent del poble, ens ensenyava a bellugar-nos, a parlar, apreníem a cantar, perquè s'havia d'aprendre a cantar, tot de memòria, perquè la majoria, ningú sabia llegir música allà, com aquest qui diu. I a més, l'Albert de tant en tant ens deia, la setmana passada ho vam fer així, però hem canviat, ara no serà així, ho canviem. Oh. Apa, doncs canviem.
1: D'acord.
2: Bueno, es va crear una solidaritat entre la gent, un coneixement. Jo, la veïna, bueno, la veïna és una mica lluny, que cria porcs. Jo, sí, la veia, li deia hola, però no hi havies parlat mai. I es va... Era una actriu increïble. El forner, igual. I tanta gent que els ens creuàvem, ens deien bon dia, perquè hi havia una mica dos nuclis, eh? Els nouvinguts i els del poble.
1: Sí.
2: I va fer que els dos grups es trobessin, perquè... I ampliat, perquè hi havia gent dels altres pobles, de Prada, fins i tot hi havia gent que venia des de Perpinyà.
1: Sí,
2: els primers anys no tant, el primer any, però vaja, Déu-n'hi-do.
1: Doncs la gent originària de Mosset van reaccionar positivament davant d'aquesta proposta artística.
2: Sí, perquè a més l'avantatge d'Òpera Mosset és que hi havia diversos nivells d'implicació. Hi havia els que treballaven cada dia, pocs. Hi havia els que fèiem els dissabtes, anàvem a treballar al teatre, al cant, això. Hi havia les dones del poble, que es trobaven cada dimecres a la tarda a la sala comuna, cada una arribava amb la seva màquina, l'Albert havia fet venir roba de no sé què, perquè tenia molts contactes, eh? Té encara molts contactes. Havia dibuixat això, els havien deixat vestits de l'òpera, d'altres s'havien d'arreglar, i totes les dones, que després no hi fessin, encara que després no hi fessin res més, anaven a cosir. Després hi havia coses molt més puntuals, perquè després un cop va créixer i hi va venir que sí, que faríem això. Després s'havien de muntar, s'havien de portar cadires, el primer any no teníem, eren tot cadires. Va afavorir el fet que l'Olivier fos batlle, perquè el fet que el batlle de Mosset anés a portar el projecte a les instàncies que ens sí. havien de deixar diners, va fer-hi. En fi, perquè i després quan hi havia, s'havien de vendre les entrades, s'havia d'anar a actuar la gent, s'havia de... En fi, hi ha moltíssimes activitats.
1: I hi havia feina per tothom, eh?
2: Sí, s'havien d'organitzar els pàrquings, doncs sí. la gent. I després hi havia els que conduïen les camionetes amb els furgons que cadascú deixava, per pujar la gent que tenia, li costava caminar, perquè a Mosset és molt costerut, de posar-los fins a la plaça. En fi.
1: Una organització molt complexa.
2: I cadascú podia participar sí. molt o poquet, però podia participar a una obra comuna.
1: El fet que l'obra de Mosset hi participés la gent de Mosset, però al mateix temps músics professionals, va fer que hi hagués un nivell artístic acceptable, no?
2: Sí, més que acceptable. L'Albert és extraordinàriament exigent. Té moltes idees molt bones, però quan té una idea s'ha de fer així. Una altra anècdota. Era per una altra òpera, però és igual. Era per Sacré Carmen. Hi havia una escena, havíem de fer una mena de cert aquí, creuant els passos, així. 3 hores seguides, un dissabte a la tarda, perquè no ho fèiem exactament com ell. On hi havia un que començava un quart de segon abans, o que posava l'altre peu, sí. treballant al començament, un cop havíem engegat i ja estava. Però 3 hores fet, tac, no va bé, tac.
1: Sí, d'acord.
2: I per tant, sí. entre les seves idees i la seva exigència, però el seu contacte, perquè era... L'Albert, després d'una representació, ho heu fet molt bé, fantàstic, fantàstic. Però, tac,
1: ai.
2: Tac, ho havia vist tot.
1: Clar.
2: O després d'un assaig.
1: I tu hi participes cantant?
2: En el cor, sí, cantant, sí. cantant. I a mi, jo canto molt malament, però m'agrada molt fer teatre. Així és que havia de cantar, però sí. bueno,
1: molt bé.
2: Cantava, no gaire fortet.
1: I això dura 10 anys, no?
2: Em sembla que sí, 10 o 12 anys, sí. O sigui, 10 anys, uns 10 anys.
1: Que la Carmen, la Bella Helena, Dido i Enees, Romeu i Julieta...
2: Sí, i a més al començament fèiem una òpera gros cada 2 anys, hi havia els anys intermediaris, hi havia, sí. no eren representacions, eren uns espectacles petitets, més curts, per continuar treballant mentre preparàvem la de l'any següent, perquè
1: clar.
2: Inimaginable. Eh? Sí. Ah, sí, el fuster del poble que feia tota la decoració, els sí. decorats, tot era fet a mà.
1: Sí, sí, sí.
2: I doncs, llavors, com que eren espectacles petits, fèiem un sopar-espectacle, tapas y canto, unes espanyolades, quan preparàvem Carmen, sí. coses així, per continuar treballant.
1: Molt bé. Us va sorprendre l'èxit de públic? Em sembla perquè va tenir molt d'èxit, eh?
2: Va tenir molt d'èxit. Nosaltres estàvem molt contents del que havíem fet, eh?
1: Sí.
2: Val a dir, tant que sí. Participants, però que anés tan bé. Va anar molt millor del que ens pensàvem.
1: Crec que va haver-hi moments complicats, no? Em sembla que vau tenir temporal algun dia o algun estiu va passar alguna cosa.
2: Sempre
1: em sembla recordar, no?
2: Moments difícils, oh, quan hi ha molta gent sempre és fàcil.
1: D'acord.
2: I després el que hi ha hagut també és que l'Albert, el seu company, era més gran que ell, es va començar a cansar, ho va voler deixar. Nosaltres teníem tantes ganes de continuar que ni volem continuar, volem continuar. I no vam trobar ni de la categoria de l'Albert, val a dir que era difícil, ni amb una implicació, ni amb la mateixa implicació.
1: Sí.
2: Llàstima. O haguéssim pagat en ple èxit, hagués estat millor després.
1: Sí.
2: És una mica amarg, però va. Ens han passat molt bé durant 10 anys. Sí. Guardem la part positiva.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: Marta Casulleres, abans d'acabar, m'agradaria saber si el fet de ser dona t'ha fet o no més difícil o complicat tot el que has fet. O has hagut de posar-hi més energia?
2: Jo no crec que sigui el fet de ser dona, perquè energia, segons el que em diuen, en tinc massa. Així és que no...
1: No has patit mai per ser dona?
2: No, per ser dona no. El que, sobretot retrospectivament, el que ha patit és el meu paper de mare. Els meus fills. Si hi ha algú que n'ha patit, em sembla que deuen ser els meus fills. No n'hem parlat mai gaire, perquè no sóc... tothom tira endavant, sí. Tothom va bé, però no han passat mai davant de les altres coses. Al contrari, sempre els últims.
1: Et sents un poc culpable?
2: Jo em sento una mica culpable si em faig un retret és als fills.
1: D'acord.
2: Sol que eren nois. Sí. Ara, el fet de ser dona, no. A més, val a dir que a Mosset, amb la gent que érem, que amb aquesta població que hi érem, al contrari, per moltes coses, amb tots aquests homes, tenia un contacte molt més fàcil probablement que un home. Jo me'n recordo d'un altre holandès, però n'hi havia hagut molts d'holandesos, un pintor extraordinari que va fer, és el que va refer l'interior de l'església de Mosset, i que teníem, va ser un amic, i realment no, i el vam... No.
1: D'acord.
2: Ser dona ha estat més aviat favorable. El que trobaves després, quan anava a altres, que fos al parc, fos, he treballat a nivell de l'educació al medi ambient, a nivell nacional, amb la Lliga de l'Ensenyament, que eren molt poques dones.
1: Sí.
2: Això sí que, dic, ostres, jo, ei, escolteu, heu de fer alguna cosa, però sí. Això no pot ser.
1: Mm-hmm. Bé, parlant de música, t'he demanat música, sí, esclar, m'ha portat una pila de discos. M'has demanat per començar l'obertura de la Barber de Sevilla de Rossini, la primera òpera de Mosset.
2: Homenatge a òpera Mosset.
1: D'acord.
2: Així, és que a més és una música molt alegre, molt divertida. Llàstima que sigui de Sevilla, però bueno, és de Sevilla, doncs és de Sevilla. Què hi farem?
1: I la fantasia Impromptus opus 66 de Chopin.
2: Això és un record... No l'he tocat mai, eh?
1: Soc Perquè ets pianista, tu, eh?
2: Soc pianista. He estudiat piano, no s'ha de dir soc pianista.
1: Sí.
2: He fet piano, molts anys de piano, a Barcelona, i és una de les obres que m'agradaria haver pogut.
1: D'acord. És difícil?
2: Per mi, molt massa.
1: D'acord. I l'Estudiantina d'Argenteuil, per què?
2: L'Estudiantina d'Argenteuil, una altra història. Tenim cursos de diversos i variadíssims en aquesta casa.
1: A la Cuma.
2: A la Cuma. N'hi ha un que és molt especial, perquè són cursos de mandolina. Quan vam saber que tindria un curs de mandolina, vam anar a escoltar un dia una orquestra de mandolines. Edat mitjana, 80 anys. Els trèmolos no li agradaven, anaven perfectes. I vam dir, ostres, on ens hem ficat si hem de tenir 15 dies així? Però vam tenir una sorpresa extraordinària. El Florentino Calvo, per no citar-lo, oi? El professor de mandolina, que aquella època tenia, no tenia ni 30 anys, ja era el solista de mandolina de l'Òpera de París, un mandolinista boníssim, un músic extraordinari i una persona d'una humanitat com se'n troben pocs, francament. I el que feia no tenia gran cosa a veure amb el que havíem sentit en aquella orquestra. Bé, l'Estudiantina, doncs, el Florentino la dirigeix, ell viu a Argenteuil, la gent, tinc amics músics que diuen, és que nosaltres quan ens sentim parlar d'Argenteuil, per nosaltres és la mandolina.
1: Sí.
2: I quan parlen d'Argenteuil en els medis sempre és perquè hi ha hagut revoltes, sí, o problemes. Doncs a Argenteuil hi ha
1: l'Estudiantina.
2: L'Estudiantina.
1: D'acord.
2: Doncs, i l'Escola de Música. És un amic ara, el Florentino no és només un client, realment és un amic. Ell i tots els seus mandolinistes, n'hi ha que venen des de fa molts anys. I Aquí és el que ho proposo, és una adaptació
1: De Mozart.
2: d'una obertura d'una òpera de Mozart, adaptada per l'orquestra de mandolines, per l'orquestra de plectre. I el Florentino es diu Calvo. Calvo és un nom ben castellà. La seva família, per part de pare, és originària de Burgos, de la Tierra de Campos o no sé què, una d'aquelles que només hi ha blat, i que van haver de marxar l'any 39 i no van passar la Cum, però van passar a Ribes Altes. El seu oncle, que es diu com ell, Florentino Calvo, és un dels testimonis enregistrats al memorial. El podeu anar a sentir, aneu-hi al memorial, val la pena d'anar-hi a veure. I quan arribava el 2019, a partir del 2016-2017, va començar a pensar en fer alguna cosa en commemoració de la retirada.
1: Un espectacle.
2: De fer alguna cosa, de música, sí. Un concert. I llavors ell treballa molt en música contemporània, és un excel·lent mandolinista i els millors compositors actuals li han dedicat obres. Llavors va trucar-los, a tots no, va trucar aquells que tenien quelcom a veure amb exili, amb retirada, amb haver deixat el país, per demanar-los obres, descriure-li obres per mandolina, per fer un cicle que el va batejar Caminos i que es va estrenar en els Pirineus Orientals el 2019. No al febrer, perquè hi havia tantes coses, tantes commemoracions al febrer del 2019, sinó a l'abril. Aquests concerts n'hi va haver a Cotlliure, n'hi va haver a Vallestàvia, damunt de Vallestàvia hi ha un altre poblet, que és Vallmanya, etc. A Cotlliure, Machado, naturalment, ens va acollir la Fundació Machado i l'Ajuntament de Cotlliure, Vallestàvia, el batlle, l'any 2019 el batlle era en Jaume Taurinyà, sí. El fill de l'Arà, tornem a... Vam anar al Museu de l'Exili de la Jonquera, que ens va obrir les portes i els braços i tot el que es pugui obrir, i a la Cuma. Després s'ha fet en el Conservatori, també, però després.
1: A Ribes Altes, no?
2: Ni a Ribes Altes. Hem tingut dos problemes, Ribes Altes i la maternitat d'Elna. Esperem que es puguin resoldre. No esperem, perquè esperem poder tornar-ho a fer. Perquè... I a més,
1: amb aquest... el canvi a Elna de municipalitat.
2: A Elna ha lligat el canvi de municipalitat, exactament. Sí. Ens deien dir, no, la maternitat no pot ser, us deixem al cinema.
1: És per la mateixa cosa.
2: Vam dir, no és ben bé igual. I, sobretot, és un homenatge, no només als exiliats del 39, hi ha també una obra en particular, però les altres també hi toquen, tot el homenatge als migrants actuals. Ho recordo, els migrants actuals no té res a veure en quantitat amb el que va ser la retirada. La retirada es van refugiar i ara no els deixem. És horrorós.
1: Aquesta és la història,
2: la història de
1: que explica
2: l'Estudiantina
1: d'Argenteuil, sí, de Florentino Calvo. Sí.

0: I, per acabar, llac.
1: Ah, home!
0: Sí,
1: home!
0: Eh? I em demanes una cançó magnífica, també, estic d'acord amb tu, A la taverna del mar.
1: Sí.
0: Explica'm per què.
1: La taverna del mar, la lletra, és una adaptació d'en Lluís Llach sobre un poema de Constantinos Kavafis, un poeta grec de començaments de segle XX. Jo, Kavafis, hi vaig caure a dintre per casualitat. I n'hi ha dos que em van marcar. Ítaca, que va esdevenir després, perquè el disc encara no havia sortit, el disc d'en Lluís Llach és posterior.
0: Sí.
1: Ítaca, i que va de, es va anomenar Viatge a Ítaca, però no, i La taverna del mar. Per què hi vaig caure dintre? Era mestre, era el meu primera plaça de mestre, a Sant Feliu de Codines, al Vallès, no sé si és occidental o oriental, al Vallès. I hi havia una llibreria molt petita, amb un noi que, molt simpàtic, però era petit, era gros, físicament era molt, molt poc afavorit, però que tenia un nas per tot el que era llibre, i em va dir, jo hi anava molt sovint, i em va dir, llegeix això. I em va donar el primer volum de la traducció, de l'edició catalana dels clàssics folials.
0: Dels poemes de Kavafis.
1: Dels poemes de Kavafis. I vet aquí, per què Kavafis? No, és per en Lluís Llach, pel que representa en Lluís Llach, eh?
0: Sí.
1: Però també és perquè és un poema sobre el desencís d'un homosexual.
0: D'acord.
1: Em persegueix això, eh?
0: El Llach probablement va descobrir Kavafis també amb aquests llibres.
1: Suposo, perquè sí. No ho sé, vaja, se li hauria de preguntar bé, però no
0: li preguntarem un dia.
1: No l'haurem de preguntar.
0: De Llach també un altre poeta que ha musicat, com és Pere Quart, amb Les corrandes d'exili.
1: Sí.
0: Exili encara un altre cop.
1: Exili encara un altre cop. Jo per mi, no visc a casa encara, no sóc a Catalunya Principat, però no em considero exili. Sí. He vingut perquè he volgut.
0: Has parlat molt sovint de l'exili.
1: Hem parlat molt sovint de l'exili.
0: Des d'aquí la Cuma.
1: I a més és un dels temes de treball sí. actuals. Pere Quart, aquestes les corrandes de l'exili, posa la pell de gallina. Sí. Però en Pere Quart, les seves cendres es troben al port de Llançà. Al port de Llançà, i he passat totes les meves vacances des de l'any 60 fins que vaig deixar d'anar-hi quan vaig començar a fer altres coses a fora. Doncs vet aquí, en Pere Quart. Hi havia també la cançó a mà alta del Màrius Torres, però van una,
0: sí.
1: Però quedem amb un. Màrius Torres és el text, que és fantàstic. Sí. Pere Quart és Llançà.
0: D'acord.
1: I Llançà és una part de la meva vida.
0: Llançà a la costa, eh?
1: A la costa, sí, al port de Llançà.
0: Al port de Llançà, molt bé. Tenia una casa, la Casa Vermella?
1: Sí.
0: En diuen la gent de Llançà?
1: La gent de Llançà en diuen la Casa Vermella. Val a dir que vam, els meus pares, el meu pare havia estat director a l'Institut de Figueres abans d'anar a Barcelona, i és així com van descobrir Llançà. I van comprar un tros d'una vinya abandonada. No hi havia cap casa encara. Hi havia dues cases. Una que era un xic més amunt, una gent de Mataró, que tenien un gran casalot, a Can Tió. I els altres eren, ara no me'n recordo com es diuen, una gent de Barcelona, que tenien una galeria d'art. I la tercera va ser la nostra, i estava allà, dalt, era una vinya bé sí. en pendent, i a la casa era dalt, i la van fer de color vermell. Doncs era la Casa Vermella. A més, després van plantar pins i ara la casa ja no es veu. A més, hi ha moltes construccions, perquè a Llançà és que no hi havia
0: ha
1: res.
0: Tot,
1: no hi havia res. No hi havia res.
0: Molt bé. I si tenim temps, doncs posarem també El País Petit, també de Lluís Llach.
1: També de Lluís Llach, que això és el sol que ve a coronar el país. I,
0: sí. No, és... Molt bé. Marta Casulleres, estic molt content, molt content.
1: Moltes
0: d'haver vingut aquí a la Cuma, d'haver-te conegut físicament, perquè et coneixia per la veu. perquè tu a Ràdio Arrels hi has intervingut molt sovint,
1: sí,
0: parlant de l'òpera de Mosset, sobretot.
1: Sí, val a dir que hi ha... N'hi ha que parlen català, però que no gosen. Ah. S'ha de tenir una mica de penca.
0: I tu les tens, les penques.
1: Per força.
0: Bé, doncs, d'haver-me acollit aquí a la Cuma un matí esplèndid del mes de gener del 2021.
1: Però això no és la casualitat. Els serveis meteorològics no ens obeixen massa sovint.
0: I d'haver acceptat també fer memòria per Ràdio Arrels. Marta, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres i molt bon dia. Que tot vagi bé. Mm.

0: Finalment, hi ha hagut temps també pel País Petit de Lluís Llach, que Marta Casulleres volia per aquesta memòria, que he fet amb ella a la Coma a Mosset, un matí del gener del 2021. A més de les músiques que m'ha demanat, jo hi he afegit un fragment d'un enregistrament de l'òpera Mosset de l'any 2008, quan van presentar la flauta màgica de Mozart.
1: Memòria. La nostra gent

0: Catatin, catatin, catacartontotin.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Catacartontotin, catacartontotin. Ràdio Arrels. Catacartontotin.
3: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
0: Esquitxos de llibres.
3: Amb en Pere Manzanares.
0: De Ràdio Arrels.
4: Lo dia de la vigília de Nadal, cap a la tarda, érem una quinzena a fer manies i trucs en el cafè d'en Pau, a la Roca del Duc. A la vora del foc, lo Jaume Trombiaire s'enraonava amb en Tomeu, que ja coneixim. Lo Jaume era un caçaire recaçaire, que se deia més fort que els altres. Sempre parlava de trombiar llebres o perdius. També li deien lo Trombiaire. Per això, podeu pensar que s'estimava més tirar una llebre al jaç que al salt i que matava millor les perdius a l'espera que no pas al vol. «Ep, tu, Trombiaire!», cridà l'Anton de la Barjaula. «Te'n ries per res a casa per riflar?» «Carai!», respon lo Jaume. «Tinc una llebre morta d'aquest matí. Me la tinc de portar amb mossèn Viterol, que demà ten convidats. Li diràs que ets pas pogut matar res?», diu en Pau. «El llamp!», torna l'Anton. «Hasta sense llebre, lo rector farà millor una vida que tu demà». «No!», diu lo Trombiaire. «La llebre és promesa, me li cal portar. I en presés, la meva anatona deu 5 misses a mossèn Viterol. Així seran pagades». Els contes de mossèn Viterol, de Pere Burlaner, publicat l'any 1995 als Llibres de l'Índex.
0: Esquitxos de llibres.
3: Amb en Pere Manzanares.
0: De Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. A Pollestres, 95.

quan ens besem. Canviem els tons de les ciutats que no hem vist mai. S'omplin d'ocells els bulevards de llocs perduts on canta el cor que portem.

0: Ràdio Arrels. És migdia.
1: Escolteu
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
1: La IA entra de ple al sardanisme. Quines implicacions tindrà? Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cuple. Aquesta setmana parlem de l'ús problemàtic de la intel·ligència artificial que estem veient en molts cartells d'actes sardanistes. Què passa amb els dissenyadors gràfics? Aquest és el programa 488 i tenim més titulars. El compositor Lluís Alcalà torna a estrenar a Riudoms amb L'ànima del vent, una sardana dedicada a la sardanista més il·lustre del Masnou, Carme Prunyanosa. I Jordi Molina es classifica a la final del Premi Audiència dels Premis Preludi amb una participació de 170 vots a la primera gala d'aquests premis. Tomàs Molina serà el pregoner del Dia Universal de la Sardana. L'home del temps, ex-representant d'Esquerra Republicana, és l'escollit per Som Sardana. I en esports, repassem la jornada de campionat veterà a Caça de la Selva, que ha deixat un lideratge còmode a la Colla Sabadell. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Coblejant.

0: Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: El que està passant al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per la intel·ligència artificial. I així us ho expliquem.
1: Notícies.
2: El 2026 és l'any de la IA. Des que s'ha popularitzat l'ús de la intel·ligència artificial entre la societat, cada vegada veiem més el seu ús en aplicacions gràfiques arreu i el sardanisme no se'n queda al marge. Aquells cartells que fins al 2000 estaven fets amb WordArt o els més desenvolupats amb Canva, ara ja han quedat substituïts per la intel·ligència artificial de Gemini, ChatGPT, entre molts altres. I és que el catàleg d'intel·ligències

0: conforma una seqüència de fets lesius contra la societat en el seu conjunt sobre el dret a la preservació de la identitat, el dret a la propietat intel·lectual i a la sana competència laboral. Es reivindica des del col·lectiu d'artistes Arte es Ètica. Entre les conseqüències que suposa, enumera la substitució d'autors, la usurpació d'identitats i la competència deslleial, totes elles basades en un ús il·lícit, denunciadament repetit, d'obres d'artistes protegides per drets d'autors per a entrenar els algoritmes. Un fet que les companyies no amaguen. De fet, la mateixa OpenAI ha admès públicament que hauria estat impossible crear el xat GPT sense fer servir continguts amb copyright. Segons diferents sindicats, aquesta situació empobreix la vida artística i cultural de totes les societats, també la sardanista, ja que desincentiva el desenvolupament i la fusió de noves obres originals que, en expressar-se o donar-se a conèixer en qualsevol suport, són virtualment vulnerables a noves apropiacions automatitzades. Això és el que passa a llarg termini, però què passa a curt termini amb l'ús de la intel·ligència artificial en les aplicacions gràfiques dels cartells sardanistes? Doncs sovint veiem cartells similars, sense essència, amb aquelles línies definides i gruixudes que tots ens venen al cap quan pensem en un dibuix fet amb ChatGPT, per exemple. Això vol dir que la intel·ligència artificial és dolenta per se? No té per què. Ens pot ajudar a automatitzar processos de les entitats sempre i quan es respecti l'ètica del seu ús. De fet, la Universitat de Barcelona ha elaborat el document Bones pràctiques per a l'ús de la intel·ligència artificial generativa, que fixa un marc comú per a tota la comunitat universitària en docència, recerca i gestió. Està disponible a la web de la universitat. El text, inspirat en les recomanacions PRO de la UNESCO, el Reglament Europeu d'Intel·ligència Artificial i el Codi Ètic de la Universitat de Barcelona, que us recomanem que els consulteu, aposta per un ús responsable, segur i ètic d'aquestes tecnologies, sempre amb supervisió humana i formació adequada. Hi trobareu 28 consells per fer un bon ús d'aquestes eines que passen per al pensament crític. Entre els principis generals també s'hi destaquen l'honestedat i la transparència en la declaració de l'ús d'eines d'intel·ligència artificial generativa. També la responsabilitat personal sobre els continguts finals, la protecció de dades i l'impuls del pensament crític i de la sostenibilitat digital. El document recorda també que no s'hi han d'introduir dades personals ni informació confidencial, però aquest ja és un altre tema. Vosaltres heu vist cartells sardanistes fets per intel·ligència artificial? Us agraden? Què en penseu?
1: Debat obert. Digue'ns la teva a correu@cuplejant.cat. Instagram, Facebook, Twitter i TikTok.
0: Tenim un tema perfecte per a la notícia d'obertura d'avui. És ChatGPT, de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'OMAC Orquestra. L'escoltem ara mateix aquí per tancar aquesta obertura de programa.
2: Create a poem in Catalan about transhumans and transhumanism.
3: Sota els cims de les muntanyes, els ramats transhumans pasturen els

es mouen els pastors que els acompanyen. Els pastors que els acompanyen. Saben dels temps i dels camins, coneixen el pas dels estius i els rigors dels hiverns senzills. Transhumància. Tradició antiga que encara viu en les terres altes, un moviment constant de vida on home i natura són partícips. Però ara també ens mou el desig d'un futur més enllà de la carn, on la tecnologia i el moment ens fan somiar un destí transhumà, transhumanista.

0: Molt xulo aquest tema, de l'Umac Orquestra.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I ara sí que anem a temes amb copyright. Obrim les estrenes.
1: Coplejant, les estrenes.
0: Si fa un parell de setmanes explicàvem que gràcies a Carme Prunyanosa, el Canà ja té entitat sardanista, avui hem d'explicar que Lluís Alcalà, tenora i compositor, li ha dedicat una sardana a la sardanista més il·lustre del Masnou, presidenta de l'agrupació sardanista del Masnou i també membre ara de l'agrupació sardanista del Canà. Ha estat aquest diumenge l'aplec de la vila de Riudoms a càrrec de la Copla Mediterrània, la Copla del compositor. Podem escoltar-la, és L'ànima del vent, així es titula aquesta sardana nova de Lluís Alcalà, que no és la primera d'aquest 2026 i que està dedicada, com dèiem, a Carme Prunyanosa. L'escoltem.

Això era L'ànima del vent, de Lluís Alcalà. I seguim amb les estrenes, perquè ara escoltarem una sardana d'un familiar, doncs, de Martirià Font. I és que el Foment de la Sardana Pep Ventura de Figueres ha celebrat aquest diumenge el 65è Aplec de la Sardana a la Rambla. En parlàvem ara fa uns dies amb la participació de les cobles Sant Jordi, Bisbal Jove i Montgrins, i amb l'estrena de tres sardanes, de Josep Antoni López, d'Estanislau Punti i de Josep Font i Font. De fet, ens fixarem en aquesta sardana de Josep Font i Font, que dedica a Banyoles, més concretament al seu estany. Així es titula La volta a l'estany. L'hem fet aquesta volta i és ben xula. Us la recomanem que la feu. La volta a l'estany, així es titula aquesta sardana, que podem escoltar en la gravació de l'estrena a càrrec de la Cobla Montgrins. Per cert, trobareu imatges de l'Aplec de Figueres a les xarxes socials del Coplejant, @coplejant.

0: Això era La Volta a l'Estany, de Josep Font i Font.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Cuplejant, àrea de campionat.
0: I obrim els esports perquè aquesta setmana, aquest cap de setmana, hem tingut, de fet, una nova jornada del Campionat de Catalunya Veterà després que es veiessin les cares al concurs d'Arenys de Munt. Ha estat, en aquesta ocasió, a la comarca del Gironès, a Cassà de la Selva, on diumenge al matí es va disputar aquesta jornada del Campionat de Veterà amb la Copla Ciutat de Girona. Era un concurs vàlid, com dèiem, pel Campionat Veterà, però també pel territorial de les comarques gironines. I també hi havia algunes colles lliures. Anem a per les sardanes, a la primera sardana de veterans. Sabadell guanyava a Amics Dansaires i també a Dansaires de Maig. En el cas de l'enfrontament entre Dansaires de Maig i Ressò, guanyava la Ressò de Sabadell, i entre Enèrgica i Arrels de Dintre el Bosc guanyava, doncs, Enèrgica. Entre Arrels de Dintre el Bosc i Toc de Dansa guanyava Toc de Dansa de Tarragona, i entre Enèrgica i Claró de Goges va guanyar la Banyolina Claró de Goges. Entre Toc de Dansa i Claró de Goges va guanyar Toc de Dansa des de Tarragona. I pel que fa a la segona sardana de campionat, Toc de Dansa es disputava contra Sabadell. Són les dues que queden campiona i subcampiona en els últims anys. Va guanyar en aquesta ocasió la colla Sabadell, que també va guanyar contra la tercera Claró de Goges. Pel que fa a Claró de Goges i Amics Dansaires, guanyava els cassanencs d'Amics Dansaires, que també guanyaven contra la sabadellenca Ressò. I entre Ressò i Enèrgica guanyava Ressò. Entre Enèrgica i Dansaires de Maig va guanyar Enèrgica. I finalment, entre Dansaires de Maig i Arrels de Dintre el Bosc va guanyar Dansaires de Maig. Anem a escoltar la segona sardana que van disputar-se els veterans al Campionat de Cassà. És Som-hi, que s'acaba, un dels hits del sardanisme i d'Enric Cortí. És de l'any 2015 i ara ja és tot un clàssic. L'escoltem a càrrec de la Copla Sant Jordi.

0: coplejant.cat.
1: I obrim l'agenda.
2: L'agenda.
1: Agenda llarga de maig, la comencem a dimarts 26 de maig a 1:15, festa major de Golmés amb una ballada amb la Cobla Montgrins. Dimecres 27, primera trobada de la Cobla Amics de la Sardana de Peralada amb una formació específica per a aquesta activitat a partir de les 5 de la tarda. I també dimecres que ve la 6, festa de la Llibertat a Ripoll amb una ballada amb la Cobla Ciutat de Girona. Dijous 28 de maig a les 4, trobada sardanista de colles veteranes a la Fira Gran de l'Hospitalet del Llobregat amb la Cobla Ciutat de Terrassa. I divendres 29 de maig hi ha ballada a les 7 de la tarda a Sants Montjuïc a la Rambla amb la Baix Llobregat. Passem a dissabte 30 de maig a 2:00 PM, ballada Rubí amb la Cobla Marinada pel Dia de l'Associacionisme Cultural i també a les 12:00 PM ballada Tallà amb la Reus Jove. També a les 5 de la tarda, dissabte que ve, ballada amb la Ciutat de Girona al Pla de la Catedral i a 6:15 PM ballada a la Garriga amb els Montgrins. És la ballada prèvia a la final dels Premis Preludi. Dissabte que ve, a 2:00 PM, doncs se celebra el 21è aniversari de Gavà, Flama i Caliu de la Sardana, que va, òbviament, amb la Cobla Baix Llobregat, una ballada, i a les 6 aniversari dels Saltaires d'Hostalric a Hostalric amb una ballada amb la Bisbal Jove. A les 7 de la tarda de dissabte que ve, la Sabadell serà a Santa Coloma de Gramenet, a la revetlla del 72è aplec de la Sardana, amb una ballada de sardanes, i a 7:45 PM la Cobla Xaloc serà amb una ballada a Mataró. També a 8:45 PM de la nit, gran final dels Premis Preludi, dissabte que ve al Teatre del Patronat de la Garriga amb la Cobla La Principal del Llobregat, i també a 9:50 PM ballada de sardanes a la fresca Riudellots de la Selva amb la Cobla Ciutat de Girona. Passem a diumenge 31 de maig, s'acaba el mes de maig amb el 72è aplec de la Sardana de Santa Coloma de Gramenet a 2:00 PM i a les 5 de la tarda amb les Cobles Bisbal Jove Sabadell i Juvenívola de Sabadell, i també el 68è aplec de la Sardana de Girona a 2:00 PM i a les 4 amb les Cobles Sant Jordi, Montgrins i Ciutat de Girona. També el 16è aplec del Morell a partir de 2:00 PM i a 2:05 PM de la tarda amb les Cobles Reus Jove, Maricel i la Principal de Tarragona. Aplecs per triar i remenar, i també a 11:45 PM ballada a Ciutat Vella al Pla de la Catedral amb la Cobla Lluïsos, i també a 2:40 PM ballada al Parc de la Guinaueta amb la Cobla La Principal del Llobregat. També a 2:40 PM ballada a l'Hospitalet del Llobregat a la Festa Major de Santa Eulàlia amb la Cobla Ciutat de Terrassa, i a 2:40 PM ballada al Prat del Llobregat amb la Baix Llobregat. També a 2:40 PM ballada amb la Sabadell a Sant Just d'Esvern, i a 12:00 PM ballada a Tàrrega amb la Cobla Tàrrega. Diumenge que ve també a 12:00 PM ballada a Cabrianes amb la Lluïsos Cobla, i també 41è aplec de la Sardana de Vilafranca del Penedès a partir de 5:00 PM de la tarda amb les Cobles Catania i Maricel. També 6:00 PM a Berga hi haurà ballada amb la Cobla Pirineu per les festes de la Patum, i a 7:00 PM de la tarda a Molins de Rei hi haurà una ballada amb la Principal del Llobregat. I aquesta setmana destaquem. Divendres 29 de maig arriba a 10:00 PM de la nit, puntuals a la plaça de la Coma de Castellà de la Selva, la 50a nit dels músics castanencs. Una activitat multitudinària que se celebra des de l'any 1976, per tant, se celebren 50 anys. Es tracta d'una festa d'homenatge als músics castanencs que consisteix a formar una monumental cobla de més de 50 persones que tenen en comú ser de Castellà. Això a l'inici, perquè ara ja no és tan així. Aquests músics es reuneixen un cop a l'any de forma desinteressada i espontània, i només toquen sardanes de músics relacionats amb Castellà, tant si han nascut al municipi com si hi han viscut. Aquest esdeveniment té lloc al divendres inicial de la Festa Major de Castellà de la Selva, i es fa a la plaça de la Coma, i l'organitza els Amics de la Sardana de Castellà de la Selva. Com a anècdota, les 4 primeres nits dels músics van ser protagonitzades exclusivament per professors nascuts o residents a Castellà, però a partir del 1980 s'hi van afegir tots els actuants en les cobles castanenques: la Salvatana, la Principal de Castellà primer, i la Marina, o també la Unió i la Vila de Castellà en els anys que han estat de caçar. Anem a escoltar una sardana que el director d'aquesta cobla, necessari perquè si no els músics no se senten de banda a banda, va escriure l'any 2000 per la Nit d'Argent de Cassà. És Antoni Masbou i la sardana es titula Nit d'Argent per celebrar aquests 25 anys. L'escoltem d'Antoni Masbou a càrrec de la Cobla Contemporània mentre esperem aquest acte que nosaltres hi serem.

0: www.poblejant.cat.
1: Jordi Molina, primer finalista de la categoria Audiència als Premis Preludi. La sardana Montserrat Caupen arriba a la final gràcies al vot del públic. La gala conduïda per Arnau Tordera es va poder veure, doncs, per YouTube. A la primera gala de l'Audiència, celebrada el dilluns 18 de maig al Casino de l'Aliança del Poble Nou, el públic, doncs, format per un total de 170 vots, va escollir la sardana Montserrat Caupena de Jordi Molina, que passa directament a la final dels Premis Preludi, que serà aquest proper 30 de maig, ho dèiem ara, a l'agenda. I la colla sardanista Germanor de la Selva del Camp busca un cartell per la plec de Paret Delgada del 2027. És per això que convoca un concurs de cartells, no el farà amb intel·ligència artificial, per tant, per tal d'utilitzar el treball guanyador per representar la plec de l'any que ve. Les bases les teniu publicades a la seva pàgina web i s'hi pot presentar qualsevol persona que sigui major de 16 anys. Com a màxim s'hi podran presentar fins a 2 dissenys. Els treballs es poden realitzar mitjançant qualsevol tècnica apta per fer-ne la reproducció en quadricomia. S'han de presentar en format digital. I pel que fa al termini de presentació de les propostes, el període de presentació de les propostes es va obrir el 3 de maig i estarà vigent fins al 30 de setembre. Es poden enviar a partir del correu electrònic colles sardanista germanor@gmail.com. Tots els dubtes també els podeu consultar a aquest mateix correu. I Tomàs Molina serà el pregoner del Dia Universal de la Sardana, l'home del temps, exrepresentant d'Esquerra Republicana a les eleccions europees, és l'escollit per Som Sardana. Se celebrarà els dies 20 i 21 de juny amb la sardana unitària Petita Ofrena de Francesc Marrós, això ja ho sabíem. L'entitat d'entitats sardanistes ha escollit l'home del temps, Tomàs Molina, per ser, diuen, una de les figures més estimades i reconegudes de la comunicació a Catalunya. Per això comparteix els valors de cohesió que la sardana representa. Vinga, això va de Molines avui, perquè escoltem aquesta sardana que passa a la final dels Premis Preludi a Montserrat Caupena de Jordi Molina. L'escoltem a càrrec de la Copla, la principal de Llobregat, d'una sardana que, com hem explicat ja en diverses ocasions, aquell programa s'estrenava el 5 d'abril del 2025. L'escoltem.

0: Això era Montserrat Caupena, de Jordi Molina.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I escoltem una altra sardana. En aquest cas, la sardana unitària d'enguany del Dia Universal de la Sardana serà Petita Ofrena, de Francesc Marrós, escollida coincidint amb la commemoració dels 125 anys del naixement del compositor aquest 2026. És de Francesc Marrós, la sentim ara aquí, al Coplejant.

0: Això era Petita ofrena, de Francesc Marros.
1: Cuplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
2: Cuplejant.
3: Cuplejant.
4: Cuplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem una edició més del programa. Aquesta era la 488 i ho fem amb una sardana dedicada al maig, que ja estem a les seves acaballes. És Tarda de maig, de Narcís Costa, una sardana bonica de 1932. No fa ni res. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a cuplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@cuplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, cuplejeu.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.

Benvinguts al novè i últim capítol del Tamborí, el podcast dels Premis Preludi, on descobrim les millors sardanes del 2025. Soc l'Arnau Tordera i això és el Tamborí.

0: Avui tanquem aquest recorregut per la categoria Audiència, presentant les darreres 5 sardanes candidates d'aquesta categoria. Després d'aquest capítol, el protagonisme ja serà vostre. Les 5 sardanes que escoltarem avui es podran escoltar en directe el 25 de maig al Casino de l'Aliança del Poble Nou i aquell mateix dia es votarà quina d'elles es convertirà en la tercera finalista de la categoria Audiència. Per fer aquesta última selecció, ens acompanya un altre membre del jurat dels Premis Preludi, Francesc Assú. Benvingut.
1: Gràcies, Arnau.
0: Francesc, arribes en aquest darrer capítol del podcast abans de les gales en directe. Què en destacaries de les sardanes que proposes per la votació final de l'Audiència?
1: Home, jo crec que porto autors molt contrastats. Mm-hmm. Jo crec que són autors que el gran públic coneix, que el gran públic ha ballat. Són autors també, la majoria d'ells, propis de sales de concert. I que, per tant, hi ha aquesta combinació que hem estat buscant tota l'estona de que la sardana sigui potent, sigui ferma, però a la vegada també tingui el toc de qualitat ineludible a tots nivells, inspiració, instrumentació, bona tècnica, en fi, que sigui un tros de sardana.
0: Molt bé, doncs descobrirem aquests trossos de sardana. Som-hi, endavant.
2: La selecció.
0: Quina és la primera que ens descobriràs avui?
1: Doncs la primera sardana triada és l'Esquirol Batega d'en Jordi Paulí.
0: Jordi Paulí, nascut a Badalona. I què hi trobarem en aquesta sardana?
1: Doncs mira, t'explico. D'entrada, una curiosa introducció de la sardana basada en 3 tonalitats diferents, val?
0: Carai.
1: Sí, i a més amb un lapse de temps bastant curt. El fa major inicial es transforma ràpidament en la bemol, amb una transició típica de l'harmonia de color. El la bemol es transforma en sol major i, curiosament, aquí es queda. Per tant, quan acaba el curt i torna al llarg, ens anem de sol a fa amb una sonoritat certament curiosa, no?
0: Això no és gaire habitual.
1: No. En les composicions jo crec que el control de les tonalitats és un tema molt important. Uh-huh. Val? És un tema molt important perquè de vegades no som massa conscients de que les sardanes es repeteixen, les seccions, i en conseqüència hi ha tonalitats molt allunyades entre si que fan que sigui sorprenent. Val? Potser està buscat, però no deixa de ser sorprenent. Aquesta introducció desemboca en un petit tema

0: no sé si és quan batega l'Esquirol, vés a saber, amb uns tocs de campanes, que aquests tocs de campanes sempre són complexes perquè, si està ben instrumentat, vol dir que cada instrument fa la seva campana en el seu moment, i això ha d'estar ben equilibrat, ha d'estar ben interpretat, etc. No?
1: Per entendre'ns acústicament, quan parles de campanes, a què et refereixes exactament?
0: Em refereixo a que són pam, pam, pam, pam, per exemple, no? I aquest, és a dir, és un toc acampanat, que vol dir atacat, però a la vegada deixat anar ràpid. Aquestes campanes poden ser ràpides, pam, pam, pam, pam, pam. I clar, cada una d'elles els fa un instrument i, per tant, la sincronia d'això ha de ser molt correcta, hem de fer-ho molt a lloc i, a més, a nivell de volum, haig d'estar igual que el que acaba d'interpretar-ho, igual que el que entra, etc.
1: Un repte pels intèrprets.
0: Sí, sí. És una manera també brillant d'acabar-ho, no? Els llacs comencen, curiosament, en el to inicial. Val? Hem deixat aquell sol i tornem al fa.
1: El fa major.
0: Sí, que dona una sensació com de varietat tonal, no? Jo no sé si és que... No sé exactament com es pensa això, si és que es pensa que ha sortit així o potser ha sortit de l'altra manera però m'interessa més aquesta tonalitat. No sé, jo crec que cada compositor té la seva mecànica. Jo recordo que jo mateix vaig fer tot una sardana sencera i quan la vaig acabar la vaig baixar un to.
1: Ostres.
0: Sencer. Perquè hi havia un passatge... No, hi havia un passatge que l'instrument que feia el solo el patia excessiu.
1: Pel to.
0: I vaig pensar...
1: No cal fer patir un intèrpret.
0: Sí, sí. No em suposava gaire trasbals emocional i així va quedar. I així és una sardana força coneguda.
1: En Jordi Paulí té un cervell que molt revolucionat i...
0: Jo crec que sí. Jo crec que tot això ho ha d'estar controlant. Curiosament, el cant és de tible. No passa massa, però... i suposo que per tessitura li devia anar el tible. La contra que fa el cant en el cant és la segona tenora i, en canvi, el primer tenor quan entra i fa com uns tocs lleugerament jazzístics, jo he considerat. No oblidem que Paulí és un bon especialista en el gènere.
1: I tant, i tant.
0: És un bon saxofonista i, per tant, controla molt bé totes aquestes històries. I al final del cant segueix el que tècnicament diríem el cercle de quintes. Val? Seguir el cercle de quintes vol dir seguir la lògica musical, però que dona una sensació de plenitud, de
1: coherència en els enllaços.
0: De coherència i tot plegat, que fa que hi hagi un final molt bonic, certament. Desemboca en un salt petit, amb una curiositat d'instrumentació, que és que no està mai quiet, és a dir, ara toca un, ara toca l'altre, ara toca, a més, amb molta diversitat, el segon tible, la segona trompeta, etc. La qual cosa, jo crec que ho fa també una mica per tema de descans, però ens demostra que és un bon instrumentador i que controla molt bé el tema de l'equilibri dintre de la cobla, perquè ara tu, ara jo, això vagi tenint un fil argumental. I aleshores arriba el moment del fort de baix, que diguem, el moment de l'exposició del tema, que el busca amb un altre canvi de to.
1: Carai,
0: val? Que és allò que en diguem una mica que els balladors agraeixen molt, que és una mica el subidón, no? que fa que tiri molt amunt i que ens torna aquell sol que havíem comentat.
1: La bemoll no hi torna en cap moment?
0: No,
1: només
0: els primers compassos. És un final efectista que efectivament farà les delícies del públic ballador i que, en certa manera, ens referma que és un allò que dèiem, un tros de sardana.
1: Un tros de sardana. Molt bé, doncs descobrim-la. Aquest L'Esquirol batega, de Jordi Paulí.

0: Doncs acabem de sentir l'Esquirol Batega, de Jordi Paulí. Continuem, Francesc, quina és la segona sardana que tenim per avui?
1: Doncs la pubilla del Ter, de Lluís Bofill.
0: Lluís Bofill, nascut a Palamós. Què en diem d'aquesta sardana? Quina anàlisi en fas?
1: Doncs mira, d'entrada la dedicatòria està dedicada al pubillatge de Torroella de Montgrí. Mm. Val? Crec que és un fet sempre bo saber l'objectiu al qual està dedicat això. En Lluís és un autor poc prolífic, pel que jo sabia, i ho confirma la partitura, perquè em sembla que posa sardana número 9. Per tant, és poca producció. Jo ho conec, l'havia tingut de tiple a la Cobla del Conservatori, és un noi molt trempat, és un gran matemàtic.
0: Carai, sí. I això es reflecteix en alguna cosa, creus?
1: Bueno, com mínim té les coses ben controlades, mm-hmm. Val? Ja un plantejament inicial d'una cèl·lula rítmica, quan diguem cèl·lula ens referim a un motiu rítmic, que aquest motiu es va treballant d'una manera molt correcta. Curiosament, tornem a caure en... tornem a coincidir amb la rítmica pam, pam, pam, pam, que parlàvem abans.
0: Torna a aparèixer aquest ritme.
1: Que està bastant de moda. Els curs acaben amb una melodia de tiple molt senzilla. Ell és tiple, per tant, coneix bé l'instrument, molt senzilla, molt plana, molt... podríem dir que fins i tot li faltaria una mica de cosa, però suposo que està volgut així. Molt clar, molt pla, sense massa res més. Val? Els llacs comencen amb una mena d'interludi, una mena d'introducció que recorda aquella cèl·lula inicial que havíem treballat al principi, però que el juga d'una manera molt correcta perquè el desemboca cap al to menor. D'acord? El to menor és el to que definirà el cant principal, que està portat amb un diàleg entre dos tenores i dos tiples. Això és força curiós.
0: Està harmonitzat o és contrapuntístic?
1: És un darrere l'altre. D'acord. Una mica pregunta-resposta, mm-hmm. més que res. Dos tenores i dos tiples. És un element curiós perquè no és massa habitual. Sí que és habitual una tenora i un tiple, que el cant sigui de dos tenores, fins i tot de dos tiples, però que les dos tenores i dos tiples es vagin responent no és massa d'habitual.
0: Carai. No sé si pot tenir alguna cosa a veure amb l'univers del pubillatge.
1: Potser sí, que hi hagi de tot, o presència masculina femenina, per exemple.
0: Potser un punt de partida.
1: Vés a saber, sí. El Salt Petit també està protagonitzat pels dos tiples i el Flabiol, que desemboca a un pont semblant al que ja havíem tingut els curs, amb aquella cèl·lula rítmica, pam... pam, pam.
0: Sí que està de moda, fins i tot en una pròpia sardana apareix en diversos
1: moments. En dues ocasions. Té lògica en aquest sentit, perquè en certa manera fa com una petita reexposició d'aquell fragment, val? Tot plegat ens porta al fort de baix brillant, basat en aquest salt petit, i que desemboca amb una coda també brillant. És una sardana, allò que en diguem una sardana curta, no curta en el sentit del segle XIX, sinó que és una sardana que tira 25 per 73, i això és una delícia per als que ballen i una delícia per la cobla, també. Saps? Quan dius, ara hem de fer aquesta sardana... Sí, tenim una mica de tendència els compositors a estirar-ho tot bastant, i en canvi aquesta sardana, amb aquest poc tiratge... defineix molt bé una bona sardana com és aquesta.
0: Molt bé, Francesc, doncs moltes gràcies. Descobrim com sona la pubilla del Ter, de Lluís Bofill.

0: Acabem de sentir La pubilla del Ter de Lluís Bofill. Sí que era una sardana breu.
1: Sí.
0: Efecte. Doncs bueno, som-hi per la tercera d'avui, Francesc. Quina ens explicaràs?
1: Doncs us vull parlar de A un pas de la plaça major del compositor Jordi Feliu.
0: Jordi Feliu, nascut a Barcelona. I què en destacaries d'aquest A un pas a la plaça major?
1: Doncs mira, en Jordi és una persona amb una activitat artística molt, molt gran. De fet, és un bon actor, també.
0: Carai, actor d'escena.
1: Sí, sí, sí. Sí. En els concerts de la seva orquestra sol fer algunes aportacions molt divertides i molt interessants. Mm. La introducció de la sardana seria molt rotllo musical, per entendre'ns. Musical, vull dir...
0: Inspiració americana.
1: Sí, exacte. Mm-hmm. Amb acords quatríades, que... un cant amb reminiscències americanes, clarament, jo crec. L'acord rebaixat, l'intercanvi modal que parlàvem abans, que són sempre acords molt bonics, molt efectius, molt... molt bonic d'escoltar i, a més, molt propis de les persones que han estudiat, val? Que coneixen el recurs.
0: Clar.
1: I que el saben utilitzar, no? Aquelles subdominants menors, aquells moments que floreixen i que enriqueixen molt bé el llenguatge. Acaba els curs amb una curiosa cèl·lula d'instruments de clau de fa. Pel meu gust, un palet massa dissonant, per bé que en cap cas busca dissonància dura, però és curiós, és un moment...
0: Punxa una mica.
1: Sí, pues, bueno, està molt jugant amb tot amb segones, i és curiós, si res més no, no? És un compositor que domina la presència de les dominants secundàries, fins i tot les dominants substitutes, que serien molt pròpies del món del jazz, del món de la música moderna, i que fa que doti a la sardana d'una sonoritat clarament moderna, podríem dir, no? Clarament segle XXI. Això passa, per exemple, de manera molt, molt evident a la introducció dels llargs. Cant de tenora molt bonic, molt, molt inspirat, que poquet a poquet es va convertint en cant de dues tenores, no? Mm. Hi ha un incís de tibles al mig del cant i quan la tenora el respon ho fa d'una manera sorprenent, si res més no. Una manera que no t'esperes.
0: Sí? Sí. Estarem expectants.
1: Val. Jo ho he tractat com curiós, però efectiu. Val?
0: D'acord.
1: No t'ho esperes. És un canvi de color, podríem dir, bonic. Ens entra un salt petit de trompeta i fiscorn, juganer, ballador, que es contrasta amb les fustes. Podríem dir que aquí concedim clarament a que la música sigui dansable. Mm. I desemboca amb un fort de baix on, tornant a fer servir bona tècnica, com una mena de quodlibet, val? Conflueixen el cant de la tenora i el salt petit que acabem d'escoltar.
0: Ho conjunta tot en un moment musical.
1: Les dues melodies, a la vegada, i a més, la rítmica a sota, que fa que sigui un bon exercici contrapuntístic. Salvar les distàncies seria com el que passa al final de la sardana juny, quan allà, sense cap tipus de concessió rítmica, els dos temes en contrapunt junts, i desemboca, en aquest cas, a la sardana del Jordi, amb un final brillant d'aquests que fan que tornem a parlar d'un tros de sardana.
0: Molt bé, doncs ens fixarem en aquests detalls. Escoltem ara A un pas de la plaça major de Jordi Feliu.

0: Acabem de sentir A un pas de la plaça major de Jordi Feliu. Seguim endavant, Francesc, la quarta sardana que tenim avui.
1: Doncs mira, Encanteri, del Xavier Ventosa.
0: Xavier Ventosa, de Cardona, que què ens exposarà en aquesta peça?
1: A veure, d'entrada la dedicatòria, és una sardana dedicada a la plec de Calella, d'acord? Fins i tot diria que la gravació que vam sentir era una gravació que semblava que eren dues o tres coples, una gravació doblada.
0: D'acord, aquesta segurament no serà la que sentirem avui, però que vosaltres com a jurat, diguéssim,
1: vam sentir això, sí.
0: Vau tenir aquesta gravació.
1: Sí, sí, bueno, era simplement que devia ser un final de plec o alguna cosa d'aquestes. Inici brillant. No podem oblidar les influències, eh? Jo crec que aquí hi ha el John Williams una mica present.
0: Ho hem vist en més d'una sardana, eh?
1: Sí, sí, és que no es pot evitar.
0: No es pot evitar. Dels grans compositors del segle passat.
1: I al contrari, no seria en absolut un defecte, eh? Tutti de coble, metalls conduint, les fustes trinant, contrastant amb tot plegat. És un
0: explosiu.
1: Un inici molt brillant, val? Però tot això poquet a poquet es va evaporant. Va perdent força i va caient a una sonoritat que, és clar, per al títol de la sardana, Encanteri, l'he qualificat com una mica un punt màgic.
0: D'acord.
1: Val? Més pròpia del títol, no? Com si volgués descriure alguna cosa que aquí, clar, no sabem. Val? És una sonoritat molt curiosa, que aquí tendiria més, per buscar comparacions, més a Harry Potter, per entendre'ns, que no pas a aquest inici. Per tant, el contrast aquest és molt bonic. És una sardana, a més, que busca un fet d'aquests molt interessant, jo crec, que és que l'enllaç de curt a curt i de curt a llarg està absolutament lligat. És a dir, com si fos una sardana revessa, no? Salvar les distàncies. Per tant, no tenim la sensació aquella que el curt, pum, acaba comença altra vegada el curt o el següent llarg, no? Està totalment lligat i això dona una mica sensació de continuïtat. Acaba oferint a la sardana, la forma sardana, més sensació com de poema simfònic o d'obra més lliure que no pas a l'estereotip de la sardana, que seria aquesta partició molt clara entre una cosa i l'altra, no? Sí. A l'inici dels llargs hi ha un recordatori al mateix tema dels curts i damunt d'una nota pedal do greu, que és la nota que el fiscorn pot treure de manera molt, molt evident i que ens demostra que és una persona que coneix bé la instrumentació i que el sap utilitzar. És una nota forta, creu, que els fiscornaires la solen treure bé.
0: I que has de conèixer l'instrument per fer-la servir de manera...
1: Per escriure-la, perquè si no dius, no, aquesta nota no hi arriba, aquest instrument. No?
0: Ah, perquè no forma part de la tessitura habitual d'escriptura.
1: Exactament. És el que passa que a través de la col·locació del llavi se sap que sí. No? A partir d'aquesta nota pedal, quan diguem pedal, vull dir que és una nota greu al damunt del qual passen coses. No? O sigui, aquesta nota es manté i al damunt passen coses, de vegades fins i tot independentment de la pròpia nota que està a baix. Evoluciona una mena de transició que ens porta de manera força estable cap al cant de tenor. Val? Un cant de tenor que, novament, com ha passat d'altres vegades, al mig s'incorpora la segona tenora i amb contres de fiscorns, amb respostes de fiscorns, que va generant un argument molt bonic. Podríem tornar-ho a qualificar potser un puntet de màgic, no? Però que acaba de manera sobtada, val? També pot ser màgic, això, no? El fet de dir, pum,
0: sí,
1: un cop de vareta, no? Una mena de cosa així. Aquesta manera sobtada és un salt petit, per dir-ho d'una manera, de metalls, que curiosament ens argumenta un nou tema, una temàtica nova, que acaba cap un interludi quan diguem interludi em refereixo a un d'aquells moments en què potser no passa exactament res, però que és interessant perquè és una mena de camí, no? Mm. Una mena de pont, podríem dir.
0: Conducció.
1: Força misteriós i que desemboca de manera molt brillant cap al fort de baix, contundent, val? Mm. El fort està basat en el salt petit per les fustes i contrastat de manera molt brillant i molt balladora pels metalls. Acaba amb una coda brillant que ens recorda la sonoritat inicial del Williams del principi dels curs, fent que la sardana efectivament sigui una sardana d'aquestes grosses.
0: Molt bé, Francesc, doncs moltes gràcies per aquesta anàlisi. Ens endinsem ara en l'encanteri de Xavier Ventosa.

0: Acabem de sentir Encanteri de Xavier Ventosa. I anem a per l'última sardana seleccionada d'aquesta categoria musical de l'audiència, que descobrirem avui quina tenim, Francesc.
1: Doncs mira, sardanistes muntanyencs del Lluís Alcalà.
0: Lluís Alcalà, nascut també a Barcelona. I què hi trobarem, aquesta sardana?
1: Doncs mira, és una sardana molt rítmica, amb un inici contrabaix, trompetes i flabiol, que genera una rítmica que gairebé acaba sent obstinada, en forma d'obstinato. I al damunt d'això, al damunt d'aquest obstinat, el tip i la tenora amb una melodia de característiques curiosament molt més clàssiques, molt més, molt més tranquil·les. Es reexposa la mateixa melodia a tutti, i no diries mai amb quina rítmica a sota?
0: Amb el nostre amic
1: rítmic, sí, el pam pam pam pam pam pam pam pam,
0: aquest. Carai, gairebé tots l'han fet servir,
1: sí,
0: en aquesta tongada.
1: Sí, 3 de les 5. I culmina amb el tiple i la tenora. Curiosament ho fan a l'unis, és a dir, tots dos fent la mateixa melodia. Delicat, això, perquè sempre hi ha
0: afinació,
1: el tema,
0: no?,
1: de l'afinació, el tema fins i tot de la pròpia expressivitat, siguent un solo, però ho ha triat així, i amb el fiscorn a sota, que fent també la mateixa melodia, que en certa manera ajuda a que aquesta melodia funcioni. I ho acaba un dels binomis més famosos de la història de la cobla, que és la trompeta flabiol, que en diem.
0: Trompeta flabiol,
1: que és una sonoritat que els compositors sabem que funciona molt bé, una sonoritat que va molt ben relacionada i que pràcticament converteix a la trompeta i el flabiol en un nou instrument, no? amb un recurs molt utilitzat.
0: Coses harmònics, de timbre...
1: Sí, molt probablement. Fins i tot si la trompeta té sordina, encara és més efectiu. Tenim exemples des del Joaquim Serra molt coneguts en què això funciona, i la veritat és que els autors ho utilitzem, m'hi incloc, com un recurs esplèndid.
0: Fem d'unir trompeta i flabiol fent una mateixa frase.
1: Trompeta i flabiol fent la mateixa frase, fent les mateixes notes. Clar, òbviament, el flabiol a la seva tessitura i la trompeta a la seva, això queda amb una octava o dues de vegades de diferència. Ah. I si a sobre la trompeta té sordina, sembla com que s'acosti més a aquella sonoritat del flabiol i fa que encara... Jo ho entenc... ja que has utilitzat tu la paraula, com que la trompeta amb sordina se li afegeix un harmònic superior que fa que tingui una volada diferent,
0: sí, sí,
1: i això és artificialment amb un altre instrument. La intro de llargs, amb la nostra famosa cèl·lula rítmica també, que culmina amb unes campanes, abans hem parlat de campanes, que són delicades, sempre són delicades les campanes, és a dir, aquesta nota que donem accentuada però que l'abandonem i que normalment va relacionada amb d'altres que es posen al mateix temps, abans o després, i resol a un canvi de to, si res més no sorprenent, val? Perquè potser és un canvi de to d'aquests no esperats, val?
0: Modulació, això, sense preparació?
1: La modulació està preparada, però diguéssim que si està amb A i anem a B, aquesta B és sorprenent.
0: D'acord.
1: Val? Òbviament, aquesta B serveix, aquest canvi de to nou serveix perquè el cant de tenor i tiple intervingui. En un cant de tenor i tiple molt bonic, alguna desquadratura rítmica curiosa, que no sé si és volguda, jo entenc que sí, curiosa, desquadratura, vull dir que de vegades, ja saps que tu, que la música té anacruses, que són, diguéssim, la música que va abans de la caiguda important, però a vegades aquestes anacruses no es consideren anacruses i formen part del mateix cant. En fi, una rítmica curiosa que va avançant suaument cap a buscar el salt petit que el fa, curiosament, les dues tenores. Val? És a dir, aquesta transició el fan les dues tenores i arriba, perdó, el salt petit que el fan les dues trompetes que contrasten amb els dos tiples. El salt petit és suau, bonic. Dos trompetes i dos tiples seria una instrumentació força, força habitual d'aquest moment que va preparant poquet a poquet el fort final, que curiosament també ve portat per un canvi de to, que jo crec que deu ser que el to del qual venia provocava que potser aquell fort final no fos suficientment brillant, i aleshores busca una tonalitat en la qual els instruments estiguin molt més còmodes amb la força que puguin donar, i que a la vegada també ens ajuda perquè acaba sent el to de l'inici.
0: Llavors pot ser la repetició sense que hi hagi un xoc harmònic.
1: I aquest roda el món i torna al born, fa que la sardana tingui una certa unitat, exceptuant aquell canvi de to del mig, que era bastant sorprenent, però per altra banda, curiós, no? Un fort final valent, característic, ballador, allò que diguem sense concessions, val? Que busca, per damunt de tot, que la gent balli i cridi i acabi. Una bona sardana.
0: Molt bé, Francesc, doncs gràcies per aquests comentaris. Procurarem fixar-nos en tots aquests detalls que ens subratllaves de Sardanistes Muntanyencs de Lluís Alcalà.

0: Això era Sardanistes muntanyencs de Lluís Alcalà. Aquestes cinc sardanes es podran tornar a sentir en directe el 25 de maig al Casino de l'Aliança del Poble Nou, on amb la vostra votació coneixerem quines d'elles es convertirà, o quina d'elles, vaja, es convertirà en la tercera i última finalista de la categoria Audiència.
1: La Copla en un minut.
0: En aquest darrer capítol de la copla en un minut no ens fixem en un sol instrument, sinó en el conjunt de la copla. La copla és un conjunt musical autòcton de Catalunya conformat per 11 músics que toquen 12 instruments que pot executar música de qualsevol mena, principalment la sardana. El Termcat ens la defineix com una agrupació instrumental generalment composta per 11 músics que té com a funció principal la interpretació de sardanes. Què en penses, Francesc, de tot plegat, de la copla, d'aquesta definició?
2: Jo sempre he sigut un defensor de que això de conjunt instrumental i agrupació instrumental em sona... No em sona bé, la veritat.
0: Quina és la teva opció?
2: La copla és una orquestra.
0: Una orquestra,
2: claríssimament. És a dir, de la mateixa manera que tenim quatre violins, dos violes, dos violoncels i un contrabaix i li diguem orquestra de corda, doncs la copla és una orquestra. Una orquestra de cambra, si vols. Per sonoritat, no.
0: Anava a dir per decibels, segur que no.
2: Per decibels, no. Però és així. A més, tenim un altre gran avantatge, que és que la copla és tímbricament extraordinàriament completa. Tenim instruments de fusta, instruments de metalls, tenim un instrument de corda i un instrument de percussió. Per tant, tímbricament guanyem a l'orquestra de corda. Val?
0: I tant, no només per volum, sinó també per diversitat tímbrica.
2: Aquesta de corda tindrà les seves altres característiques i tindrà les seves altres màgies, però la copla és també una orquestra. A la definició també diu que toquen majoritàriament sardanes. D'acord. Però no oblidem, sisplau, que si la copla és una orquestra, pot interpretar qualsevol tipus de música. La sardana és el seu hàbitat natural? Sí. Però és com si diguéssim al revés, que la sardana és una dansa que l'interpreta la copla. No. La sardana pot estar interpretada per qualsevol agrupació instrumental. La sardana pot estar interpretada per una coral, pot estar interpretada per un piano, pot estar interpretada per una orquestra sinfònica i pot estar interpretada, òbviament, per una copla. No? I això no hem de perdre de vista aquesta història. Doncs la copla exactament igual. Ens hem d'acostumar a sentir la copla interpretant tot tipus de música. No passa res que siguin versions, no passa res que agafem una peça clàssica i l'adaptem a copla. Tindrem, òbviament, sempre les de perdre, però no passa res, ho podem provar-ho. I fins i tot hi ha coses que les podem millorar, per lo que dèiem de la riquesa tímbrica de la copla. I no passa res... que això ho pensava l'altre dia, el fet de que utilitzem els instruments típics de la copla, els nostres, és a dir, flabiol, tible, tenor i fiscorn, per incorporar-los a les nostres agrupacions. Si jo tinc un grup i aquest grup està fent cançons, i en aquesta cançó hi intervé, òbviament, una mena d'arranjament, que és el vestit que fem de la cançó, i tens un amic que toca la tenora, posa-li.
0: I tant, en comptes d'un saxo.
2: Exactament, no? Miqui Núñez, si en els teus concerts tens saxo, trompeta, trombó, doncs intenta buscar la manera de que segur que algun dels tres, segur que el trombó pot fer un fiscorn.
0: I tant.
2: Segur que el saxo deu tenir referències per agafar una tenora, un tiple o un flabiol. O si no, contracta'l, que no passa
0: res.
2: I tant. Miqui, fem-ho, sisplau, a veure si em fas el favor. En definitiva, aquests instruments són instruments magnífics, magnífics, tant com un saxo i com una trompeta i un trombó de vares, val? Magnífics. Per tant, acostumem-nos a incorporar-los. D'aquesta manera, jo crec que ampliem al marge, sinó la copla acaba sent una cosa com molt estàtica. Ja no diguem que sigui aquella cosa que està damunt d'un empostissat, normalment que li toca el sol, i que els diumenges al dematí està fent ballar a una sèrie de persones. No, traiem això de fora. La copla als concerts, la copla en els grans festivals, la copla fusionada amb coses. Tu has fet exemples magnífics d'això, no? La copla fusionada amb el que sigui, amb grups de rock, fusionada amb el que sigui, i els instruments de manera individual, fusionats també amb qualsevol argument que tinguem. No tinguem por del tiple, no tinguem por del flabiol. La tenor i el fiscorn són instruments brutals.
0: I tant.
2: No tinguem por de tot això. Per tant, la copla hem d'estar molt més orgullosos de lo que n'estem. I sobretot tenim un gran problema, que és que no s'exporta. Val? No s'exporta a l'estranger. Jo, les poquíssimes vegades que he actuat a l'estranger, la gent s'ha quedat
0: bocabadada.
2: Bocabadada per escoltar... Perquè, esclar, estàs escoltant Toldrà, Garreta, Pau Casals, Enric Morera, amb aquella agrupació, per entendre's, amb aquella orquestra, i es queden bocabadats. No perquè soni massa fort. No. No anem a buscar sempre els defectes característics. No perquè soni massa fort. En absolut. Estàs a dintre d'una sala de concert i mira l'èxit que ha tingut la Sant Jordi ara amb les seves actuacions a Alemanya i tot això. És molt més exportable del que els polítics ens fan.
0: Doncs gràcies per aquestes reflexions, Francesc. Ja us sentiu, músics. Sumeu la copla i els instruments de la copla als vostres projectes. La vida serà millor. Tanquem avui el 9è capítol i també aquesta sèrie de podcast del Tamborí. Enhorabona a Jordi Paulí, Lluís Bofill, Jordi Feliu, Xavier Ventosa i Lluís Alcalà per aquestes 5 sardanes que aspiren a convertir-se en la tercera finalista de la categoria Audiència. I ara sí que tot queda a les vostres mans. Ens trobem el 18, 20 i 25 de maig al Casino de l'Aliança del Poble Nou amb la principal del Llobregat. Gràcies per haver-nos acompanyat en aquest viatge dels Premis Preludi. Recordeu que podeu seguir l'actualitat dels Premis Preludi al web premispreludi.cat, a Instagram, Facebook, a X. Jo sóc l'Arnau Tordera i això ha estat El Tamborí, el podcast dels Premis Preludi. Fins aviat.
3: Radio Arels, a Toluges, 95.

Escolteu Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, a Salses, 95.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: A Sant Feliu de Munt, 95.

cabells blancs i verds perquè hi puguis passejar i acaronar els estels i els puguis preguntar si tu i jo quan serem vellets.

0: A-G-E-N-D-A. Agenda. Del Rosselló a Cerdanya, del Vallespí al Capcí i del Conflent a la Merenda, l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, Claudi, de l'associació Arzed a Eus. L'associació Arzed organitza el 6 i el 7 de juny la 28a edició de Croisé d'Art a Eus, exposició d'obres d'art en presència d'artistes i artesans en les cases de particular. Deambulació lliure i gratuïta, performances i espectacles vius. El 6 i el 7 de juny a Eus, de les 10 del matí a les 7 de la tarda.
2: Ràdio Arrels, al Soler, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Música en llibertat.
2: Jo sé que mai veuré a puntejar una àlaba d'un dia més serè.

presència. L'esperança és un fruit

vas festejant l'ombratge dels homes que parlen sovint sense cap ciència de ta presència. Jo sé que mai veuré

I d'hora vaig pels mulls, vagar del cos pegant. De mi faig clarollant, per mugues i agramunts.

no res vaig dir-t'hi. Rabadada barretella, voldria ser l'altre. I veu la carrera davant per un

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
3: Ràdio Arrels, apunta ja, 95.
4: Els mestres educats són aquells que riuen quan tot parlant t'escapa un mot de català. Els mestres educats són aquells que diuen que cal parlar francès i sobretot callar. Els mestres educats són aquells que creuen que ja ho saben tot, fan com el capellà. Els mestres educats són aquells que treuen gats vius de gates mortes i parlen per parlar. Els mestres educats. Els mestres educats. Els mestres educats són aquells que arriben cada matí a l'hora i se cal assentar. Els mestres educats són aquells que tiben el gesto natural tant com se pot tibar. Els mestres educats són aquells que ensenyen que aquell món és bonic, que ho cal tot conservar. Els mestres educats són aquells que crenyen que n'hi hagi pas cap que els vulgui escutar. Els mestres educats. Els mestres educats. Els mestres educats són aquells que miren com el dia de guira, el dia de demà. Els mestres educats són aquells que somien amb el cap enfonsat un llibre dins la mà. Els mestres educats són aquells que saben lo que s'ha de saber per se poder mudar. Els mestres educats són aquells que somiaven quan eren petitets de ser a capità. Els mestres educats. Els mestres educats. Els mestres educats són aquells que creuen que l'història que conten és el que se va passar. Els mestres educats són aquells que dubten fora quan l'inspector els hi diu de dubtar. Els mestres educats són aquells que canten cançons com els soldats cançons que fan plorar. Els mestres educats

Els mestres educats són aquells que salten d'un rei a l'altre rei com per nos ennaigar. Els mestres educats són aquells que exalten tot aquells herois que la sang van vessar. Els mestres educats són aquells que mantenen dins la rivalitat l'esperit de desnonçar. Els mestres educats són aquells que tenen una classe al davant sempre a punt de llepar. Els mestres educats, els mestres educats. Els mestres educats són aquells que esperen que facis una falta per poder rembolar. Els mestres educats són aquells que quan eren petits i eixorits se van esgarriar. Els mestres educats són aquells que festegen una classe burgesa que els vol integrar. Els mestres educats són perruquets d'ingat.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Aurélie, del País d'Arri d'Història, con Flincanigú. La nostra darrera cita insolita tindrà lloc el dissabte 6 de juny a les 11. Veniu a gaudir de l'entorn excepcional del Priorat de Marcevol per iniciar-vos al ioga. La Cathy Paulik, professora diplomada, us guiarà en la pratica per imprenyar-vos de la calma del lloc. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arri d'Història con Flen Canigó.
2: Radio Arrels. A Vives, 88.2.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels. És

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
3: Ràdio Arrels, en FIAC 95.

Ah, ah, ah, ah, ah.

0: Sortim de casa.
1: L'agenda de Ràdio Arrels.
2: Bon dia, sóc Aureli, del País d'Arri d'Història Conflent Canigó. Abans de l'estiu, us proposem una visita guiada del poble d'Orbanya. El dissabte 13 de juny, a les 3 de la tarda, la Martine Bué, la nostra guia, us portarà a la descoberta d'aquest encantador poble al cap del món que us seduirà pel seu aire de muntanya amb les seves cases cobertes de lloses. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arri d'Història Conflent Canigó.
3: Radio Arrels, a Elna, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
2: Ràdio Arrels, a Vilanova d'Aragó, 95.

per poder seguir veient-nos, que això nostre ha estat molt bé, i no perdre l'esperança de ser amics dels cirerers, però seguim trencant-nos fèmurs sense fer-ho.

0: a casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Soc Aureli, del País d'Arrel d'Història Conflent Canigó. Abans de la pausa de l'estiu, us proposem una darrera recita. El divendres 19 de juny, a les 5 de la tarda, a Villefranche de Conflent, tindrà lloc una conferència animada per l'Alba Zamarbid, doctora en arquitectura i encarregada de missió, gestió i protecció del patrimoni mundial. La seva conferència serà dedicada a les fortificacions de Vauban i al seu títol de Patrimoni Mundial de la Humanitat. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País de Territorio Conflent Canigó.
2: Radio Arrels. A Ceret, 88.2.

que t'hi obres a poc a poc. Algú que de tu escapa, millor deixar-lo marxar. Però potser

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
3: Ràdio Arrels, a cap estany, 95.

que m'emborratxi, pensi en vostè. Quantes vegades m'ha donat un bes d'aquells lleugers i aquella manera

0: Un pain. Mais faire le pain.
1: Le quoi?
0: Le pain.
2: Le pain? Pas quoi?
3: Et pourquoi pas?
0: Pain? Rien!
4: Oh! Oh ben moi, je... Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
5: Molt bones a tothom. Des de la Casa del Voló, Maison de l'Histoire, us esperem per descobrir una nova exposició temporal de l'1 d'abril fins al 26 de juny, anomenada Xocolata i altres dolços nord-catalans. L'exposició ens és prestada per al Museu Casa Pairal a la ciutat de Perpinyà i ens presenta totes les etapes de fabricació de la xocolata, també la xocolata en totes les seves formes, però sobretot tota la història amb els plaers de la sobretaula, com pot ser la confiteria de totes les regions, però en particular l'indústria de la xocolata i de la confiteria des del segle XIX aquí al Rosselló. Us esperem per descobrir aquesta exposició i sobretot us esperem també per l'inauguració molt saborosa que tindrà lloc el 22 d'abril a les 6 de la tarda aquí a la Casa del Voló. Us esperem nombrosos, moltes gràcies i fins aviat.
6: Ràdio Arrels, a Burquera, 93.1.

cor. Quan seré massa cansat, que la vida m'haurà enfestigat dels seus turments i dels seus plers, un bon matí me n'aniré.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
0: Ràdio
2: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. A Sant Joan Pla de Corts, 88.2.

són fanals i carrers plens de gent com tu si tu no hi ets.

Si tu no hi ets per Sant Joan, la mitjanit no guarirà mal de mora, ni els follets no sortiran.

Esquitxos de clàssica. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

més grat, per rar, per infreqüent, un per mític,

abat, abat, l'univers teu més íntim. No saps prou bé fins a quin punt més grat. Per rar, per infreqüent,

0: Ràdio Arrels, a Tresera, 95.
1: Se lleva de bon matí, fa una bona toaleta, l'higiene és important.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

쿵, 뚝시기다 쿵, 뚝시기다 쿵, 뚝시기다 쿵, 뚝시기다 쿵, 뚝시기다 쿵, 뚝시기다 쿵, 뚝시기다 쿵, 뚝시기다 쿵, 뚝시기다 쿵.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: A nit som pensat a Benissa, a la gran plaça de Sant Marc, els teus ulls i les barques florides m'han deixat una imatge al cor. Colors sempre verdes de l'aigua,

0: Ràdio Arrels, em veig 93.1.
1: Els mestres educats són aquells que riuen quan tot parlant t'escapa un mot de català. Els mestres educats són aquells que diuen que cal parlar francès i sobretot callar. Els mestres educats són aquells que creuen que ja ho saben tot, fan com el capellà. Els mestres educats són aquells que treuen gats vius de gates mortes i parlen per parlar. Els mestres educats. Els mestres educats. Els mestres educats són aquells que arriben cada matí a l'hora i se cal assentar. Els mestres educats són aquells que tiben el gesto natural tant com se pot tibar. Els mestres educats són aquells que ensenyen que aquell món és bonic, que ho cal tot conservar. Els mestres educats són aquells que creien que n'hi hagi pas cap que els vulgui escutar. Els mestres educats. Els mestres educats. Els mestres educats són aquells que miren com el dia de guira, el dia de demà. Els mestres educats són aquells que somien amb el cap enfonsat un llibre dins la mà. Els mestres educats són aquells que saben lo que s'ha de saber per se poder mudar. Els mestres educats són aquells que somiaven quan eren petitets de ser a capità. Els mestres educats. Els mestres educats. Els mestres educats són aquells que creuen que l'història que conten és el que se va passar. Els mestres educats són aquells que dubten fora quan l'inspector els hi diu de dubtar. Els mestres educats són aquells que canten cançons com els soldats cançons que fan plorar. Els mestres educats

Els mestres educats són aquells que salten d'un rei a l'altre rei com per nos ennaigar. Els mestres educats són aquells que exalten tot aquells herois que la sang van vessar. Els mestres educats són aquells que mantenen dins la rivalitat l'esperit de desnonçar. Els mestres educats són aquells que tenen una classe al davant sempre a punt de llepar. Els mestres educats, els mestres educats. Els mestres educats són aquells que esperen que facis una falta per poder rembolar. Els mestres educats són aquells que quan eren pitits i eixurits se van esgarriar. Els mestres educats són aquells que festegen una classe burgesa que els vol integrar. Els mestres educats són perruquets d'ingat.

0: Radio Arels, a la Llagona, 93.1.
1: Escolteu Radio Arels.
2: El Soler, 95.

que ens costa tant trobar un forat per veure'ns. Ara que costa tant oblidar que ens hem fet mal.

Sabatges del meu lloc que enraonen amb el vent, a cada segon parla diferent. Si l'enllacat és nou o l'enllacat és vell, tinc al cap una vinya a l'hivern. Tinc al cap una vinya a l'hivern. Tinc al cap envoltades de pocs anys, que porten a venir d'arrels de vida cant. Ai, si vinguessin vells d'empaltades nacal, per criar gatinells i fer rins pels amants. Tinc el cap empaltades de pocs anys, tinc el cap empaltades de pocs anys. Tinc el cap una vinya a l'hivern, quan tot es fa petit com el començament.

Vaig sentir tant de fred aquelles nits d'estiu. Vaig maleir mil cops la petita taverna.

sense estripar els papers ni les fotografies. Si tinc fam menjo pa, si tinc fred encenc foc.